0: van a tocar. Si m'haguessis avisat, jo m'hi hauria ben pensat. I amor, van tocant les 12. I amor.
1: Radio Arers, a 3 era 95.

0: esperança més sensata ben amagada al fons del meu cor.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

Quan de tant mirar-me no dormies mai. Necessito el teu esguard

Ficar no nu, hein?

0: justifiqui una cançó. Una cançó.
1: Escolteu Ràdio Arrels. Ràdio.

0: Rosselló, Vallespir, Conflent, Cerdanya, Capcir i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels, a Morellàs, 88.2.
1: No són pas torres de guaita, sinó de molt alta tensió. Que destrossaran la plana del Rosselló. Aquests nucleocrats que manen

he de comprar els esprits. Intrus. És per això que canti 400.000 vols blues. Els gascons s'hi

si els aixerrem, aquests cornuts de catalans. Abús, és per això que cantin

amb arguments més que viciosos, t'asseguren que no passarà res. Ni la salut ni pel paisatge, ni la salut ni pel paisatge, t'ho juren, paraula d'expert. Diuen igual cada vegada, com Chernobyl l'amiant.

A una paret és el raig que no para, esclaten els colors, desapareix el mal foc. Es fa possible veure el nacre, cel vermell és el raig que no para,

la porta. La moto s'embala i va perdent-se. Torna el batec que repara. El raig no para.

quan rius no hi ha cosa que m'importi més que tu i el teu futur brillant. Ressegueix

0: Radio Arrels, són les 6.
1: Escolteu Radio Arrels.
2: Radio Arrels.
3: Radio Arrels. A Prada, 95.5.
4: Radio Arrels, 100% en català.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: L'associació Ludòpia presenta la Yepissada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
3: Qui perd la llengua perd la identitat. Ja n'hem parlat de les comparacions. Per enriquir la nostra parla o per ser més precisos quan expliquem coses, utilitzem de manera espontània imatges, comparacions. Són pas decisions personals, són imatges col·lectives que han entrat en la llengua. Per exemple, en un concert, o pels carrers de Perpinyà el dia de la Fira de Sant Martí, que hi ha pas plaça per tothom, i bé, direm que sem premits com d'arengades. O per parlar de qualcú que té les orelles tapades, direm que és surt com un perol. Aviam si coneixeu aquestes. Aquesta dona té el cul com una tremuja. La tremuja és l'embut de fusta que se posa sus la tina per hi besar el vi. Tossut com un macho. Torrat com un cacauet. Torrat en el sentit de borratxo, eh? Ah, és que tinc el canyú eixut com un tall d'esca. Hi ha poca gent que se n'heu recordar, eh? Mais l'esca és aquest bolet que creix a la soca dels aires i que abans s'emprava per encendre el foc a la ximeneia. L'esca. Eixut com un tall d'esca. Mais què fa aquell minyú així plantat com una termenera? Les termeneres són aquestes pedres dreçades que marquen les fronteres entre els municipis. Botat com un galàpet. Un galàpet a Rosselló és un gripau, tothom ho sap.
2: La Yepissada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludòpia.
4: Ràdio Arrels, en FIAC 95.
5: Ràdio Arrels.
0: Arrels.
6: Ràdio Arrels. Són les 7.
4: Ràdio Arrels. A Perpinyà, 95.
6: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
7: Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels.
6: Música a Ràdio Arrels. Amb Enric Balaguer.
8: Estic a Puigcerdà amb el president de la coral Capella Santa Maria de Puigcerdà, president, doncs, i que acaba de tenir la creu de Sant Jordi, d'aquest Sant Jordi, justament. Senyor Josep Roig, primer, aquesta coral té una llarga, molt llarga història.
9: Sí, a veure, aquesta coral és la fórmula actual de l'antiga capella de cant que va existir a l'església de Santa Maria de Puigcerdà. Durant moltíssims segles, per lo menos 5 segles, no? 500 anys, doncs va existir una capella de cant com existia també a moltes esglésies importants, tant de França com a Espanya i a Catalunya, evidentment, doncs hi havia una capella de cant que era la que donava suport musical a les litúrgies en les diferents esglésies. I aquí a Puigcerdà no era molt gran, però de forma constant, durant, com he dit, 5 segles, va estar funcionant. Fins al moment de la Guerra Civil. En el moment de la Guerra Civil es va acabar en aquell moment i nosaltres som la represa, la refundació d'aquella antiga capella.
8: Donc, de la primera data de creació seria quan?
9: La primera data que tenim de l'existència d'aquesta capella és entorn al 1450, és a dir, que estem parlant del segle XV. ja en aquell moment existien i a poc doncs, es van anar mantenint. El que passa és que en aquell moment tenien una configuració típica d'església. Eren 5 o 6 persones, un organista, només estava format per homes. Tenia una configuració diferent, lògicament, a la que avui en dia tenim.
8: I doncs la renaixença de la coral Capella Santa Maria, de quan és?
9: Sí, la recuperació aquesta, la primera vegada que actua la nova capella és en l'any 1997, és a dir, que va tot just l'any que ve, farà 30 anys que es crea aquesta capella. Es va crear a partir de la recuperació de l'òrgan que hi havia a l'antiga capella de Santa Maria, doncs es va fer un nou òrgan per l'actual església d'aquí de Puigcerdà, que és la de Sant Domènec, i a partir d'aquest fet, el mateix capellà que hi havia a l'església, juntament amb un professor de música que hi havia també a l'institut, doncs van configurar o van idear la recuperació d'aquella capella de cant, torno a insistir, a partir del 1997.
8: La Creu de Sant Jordi suposo que és una gran il·lusió. Com s'ha preparat aquesta proposta de la Creu de Sant Jordi?
9: Nosaltres fa un parell d'anys vam tenir també la gran il·lusió de poder aconseguir el Cerdà de l'Any, que és una valoració que es fa de les diferents institucions aquí a nivell de Cerdanya, i a partir d'aquell moment, durant aquests 2 anys, vam estar pensant en si certament, donada sobretot la llarga història i l'activitat actual de la coral, seria possible doncs arribar a aconseguir també aquesta Creu de Sant Jordi. Aleshores, el que vam fer és parlar amb l'Institut d'Estudis Ceretans, que és qui gestionava el Cerdà de l'Any, la consecució del Cerdà de l'Any, i van ser ells els que van actuar de promotors, de presentadors, per dir-ho d'alguna manera, al govern de la Generalitat, de la nostra institució, com a candidata a aconseguir la Creu de Sant Jordi.
8: Suposo que és un gran honor. Com és viscut a dintre de la gent de la coral, dels coristes?
9: Dintre de la gent de la coral, amb una il·lusió fantàstica, no? Pensi que aquí a Cerdanya, ho vam estar parlant amb l'anterior alcalde, aquí a Cerdanya només una vegada en tota la història es va aconseguir una Creu de Sant Jordi, i penso que van ser els bombers voluntaris els que la van aconseguir. Aleshores, aconseguir una Creu de Sant Jordi en aquest moment per la nostra entitat ha estat d'una il·lusió magnífica, però no solament de la entitat, sinó que tota la vila de Puigcerdà ha viscut amb molt d'il·lusió i amb molt d'èmfasi el fet de que arribés una nova Creu de Sant Jordi.
8: Aquest lliurament s'ha fet a Barcelona?
9: S'ha fet el dia 21, 2 dies abans del dia de Sant Jordi, al Museu Nacional d'Art de Catalunya, el MNAC. Sí, sí. Allà van assistir els guardonats, que eren 20 persones a títol individual i 10 entitats, entre les quals hi havia 2 corals, una de Lleida, de la zona de l'Urgell, i la capella de Santa Maria de Puigcerdà.
8: Per vosaltres és una mena de fita o de pedra històrica a la vostra coral?
9: Naturalment, és... Jo penso que és la més important de les fites que ens podríem plantejar a mig termini. De fet, hi havia molta il·lusió, seguretat no en teníem tant, hem treballat moltíssim, hem recollit signatures, suports d'institucions, d'empreses, de particulars, amb més il·lusió que seguretat. I la veritat és que el resultat final ha sigut fantàstic.
8: Es farà un concert especial per celebrar aquesta Creu de Sant Jordi?
9: Vam estar parlant amb l'alcalde d'aquí de Puigcerdà i certament ja teníem previst fer, dintre de la Setmana del Roser, que és el mes de juliol, ja teníem previst fer una actuació en la que estem preparant un programa nou, sobretot dedicat a les dones compositores, o sigui, un programa més dedicat a la dona, sense saber que aquest premi doncs podria representar un estímul encara més gran per acabar aquest projecte i celebrar-ho amb tota la gent de Cerdanya.
8: Tornem a parlar de la Coral Capella Santa Maria de Puigcerdà. Com és formada? Qui la compon?
9: La coral, en el moment actual, està formada per uns 35 cantaires. Sempre va oscil·lant una miqueta, però som uns 35. Al llarg de la història recent, dels 30 anys que farà l'any que ve que funciona, doncs potser han passat per la coral unes entre 100 i 120 persones diferents. Sempre hi ha hagut persones d'ambdues parts de la frontera, tant de la Cerdanya francesa com del Capcir, com de la Cerdanya catalana. Potser en el moment actual és el moment en què potser tenim menys representants de la banda francesa, però continuem tenint, i és una de les, bueno, de les fites que nosaltres sempre ens proposem, que el que estem valorant és que sigui de l'entorn de Cerdanya, d'una banda i l'altra de la frontera.
8: Hi ha alguns concerts o actuacions previstes de categoria que cal destacar properament?
9: Bé, la propera que tenim ara ja prevista i preparada és el dissabte 16 de maig, serà a les 7 de la tarda a l'església de Santa Eugènia de Sallagús. A l'església de Santa Eugènia de Sallagús estarem amb les Camilleres, que a més amb elles compartim la mateixa directora també, que és la Carme Baulenes. Comptarem també amb la gran col·laboració, que és habitual, del nostre pianista, que també és pianista de les Camilleres, que és en Nicolás Licciardi, i a més ens vindrà també la coral de Ribes de Freser. O sigui, farem un concert, aquesta serà la primera trobada. I després ja dic, estem preparant un concert molt més novedós, per dir-ho d'alguna manera, per la Setmana del Roser aquí a Puigcerdà.
8: Senyor Josep Roig, moltes gràcies, felicitats encara per aquesta Creu de Sant Jordi.
9: Moltíssimes gràcies a vostès i espero que continuem treballant i repartint el que nosaltres sabem fer, que és la música, per tot el territori de la Cerdanya i el Capcir.
4: Radio Arrels, ara Inés, 88.2.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
3: El 14 de maig del 1967 neix Marc Parrot. Va començar cantant en castellà amb el grup Regreso a las Minas, amb qui va publicar un disc. Ben aviat, però, va començar la seva carrera en solitari. La popularitat li va venir a través del seu alter ego, el personatge musical del Xaval de la Peca, un cantant d'èxits antics que participava en els programes de TV3 amb Andreu Buenafuente i amb un dels seus temes per una campanya publicitària exitosa. L'any 2005, Marc Parrot va decidir donar un nou rumb a la seva carrera i va començar a cantar professionalment en català. Mentider i Interferència van tenir un cert èxit i es va centrar en actuacions i gires per Catalunya. Va col·laborar amb TV3 en diversos aspectes musicals i havia compost diverses sintonies. Durant la temporada 2008-2009 va ser l'encarregat del programa Casal Rock. Marc Parrot també ha estat productor de molts grups. Escoltem ara Misteriosament Feliç.

0: Fins aquí, misteriosament feliç, del Marc Parrot.
1: Radio Arrels, a Codalet, 95.5.
2: Era més bonic el meu país.
3: Des del 1981, Radio Arrels ha anat acumulant un fons sonor amb milers de veus que són la història d'aquest país. Descobrim fragments d'aquests arxius.

0: Teresa Rebull, la militant, la cantant, la pintora i l'escriptora. I és que avui recordarem la Teresa Rebull, que va escriure una autobiografia l'any 1999. Era el llibre Tot cantant, on, entre altres moltes coses, explicava com i per què, des del seu exili a París, havia anat a viure a Banyuls de la Marenda.
1: Vivíem a París i resulta que un dia ens van dir: veniu a Banyuls a passar vacances, perquè és un poble que des d'allà es veuen les muntanyes. Jo em vaig de Catalunya nostra, del sud. I aleshores vam venir de vacacions per poder ballar sardanes aquí dalt a Banyuls i per poder pujar dalt a la muntanya i veure les muntanyes a l'altre costat. Per això, i a poc ja ens hi vam quedar. Quan el meu home va prendre el retiro, la jubilació, doncs ja vam adquirir una caseta, i molt barata, aquella època molt barata, baratíssima, que ara ni vull dir el que va costar, perquè si un dia la venc valdrà molt més. I vet aquí. I com que jo em vaig posar a cantar allà als anys 70, vaig dir: a Banyuls serà tanmateix entre la meitat, entre un costat i l'altre, de les Alberes.
2: I ara sou un personatge de Banyuls?
1: Bo. Absolutament.
2: I

0: a casa, una forma que, segons sembla, doncs, es té la impressió que s'està parlant amb mi, tant és planer, i la gent doncs, ho entén.
1: S'hi pot trobar doncs, moltes coses, suposo, les etapes de les vostres vides, cançons també, perquè
0: sí.
1: La cançó va ser molt important.
0: Sí, sí, hi ha la part de la cançó, el per què vaig arribar a cantar i com vaig trobar-me a Catalunya i també la solitud en la qual me vaig trobar al meu país, en el meu propi país. És evident que els 40 anys d'exili transformaven a molta gent, transformaven els que eren allà i els que eren fora. Les mentalitats eren molt diferents, molt, molt, molt. No vull dir si eren més bones la dels uns o dels altres, però era un món. Ens separaven 40 anys de contacte. I 40 anys ells vivent en un règim retrògrado i negre i fosc i brut. I jo doncs visquent en un país tan mateix de llibertat. I és diferent això.
2: Teresa Rebull, l'any 1999, l'any de la publicació del seu llibre Tot cantant. Va morir el 2015 als 95 anys.

0: Sortim de casa amb l'agenda de Ràdio Arrels.
1: Bon dia. Són la Simone d'Aeronau de Baó. Vos informi que dins el marc d'Identicat torna el grup L'Inestable de Puigcerdà amb el seu teatre d'improvisació

0: humoristique sera à Divendres 15 de maig, à Vintores 30, à la Bilbao, à Bao. Aquest any, el grup presentarà Improbable, un espectacle que fins i tot no és un espectacle dins el sentit passiu del terme, sinó una relació viva i jubilatori on actors i públic se senten junts utilitzant una llengua que estima. Expliquen que el que diu la llei de la probabilitat és que si llancem un dau suficients vegades, acabarem obtenint tots els resultats possibles. Mais que passe quand el dau no té números i les règles les inventa el públic en temps real? Alors, on existeix pas més teatre en català a Catalunya Nord, el grup de Puigcerdà és el que necessitem. Pensat per a tots els públics i de franc. Allez, fins al 15 de maig.
1: Molt bones a tothom. Des de la Casa del Voló, Maison de l'Histoire, us esperem per descobrir una nova exposició temporal de l'1 d'abril fins al 26 de juny, anomenada Xocolata i altres dolços nord-catalans. L'exposició ens és prestada per al Museu Casa Pairal a la ciutat de Perpinyà i ens presenta totes les etapes de fabricació de la xocolata, també la xocolata en totes les seves formes, però sobretot tota la història amb els plaers de la sobretaula, com pot ser la confiteria de totes les regions, però en particular l'indústria de la xocolata i de la confiteria des del segle XIX aquí al Rosselló. Us esperem per descobrir aquesta exposició i sobretot us esperem també per l'inauguració molt saborosa que tindrà lloc el 22 d'abril a les 6 de la tarda aquí a la Casa del Voló. Us esperem nombrosos, moltes gràcies i fins aviat.
2: Radio Arrels, Amiens, 95.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Vilatges de Conflent. Comencem la nostra visita al vilatge d'Escaró, antic poble miner de l'Alt Conflent. Avui ens trobem a Escaró amb un bonic dia de tardor, fa bon temps, i el que ens farà visitar Escaró és ni més ni menys que el batlle de Daniel Aspa. Daniel Aspa, bon dia.
3: Bon dia.
2: Escaró, fem una carta d'identitat, ràpidament.
3: Escaró, doncs, hi ha 80 habitants l'any, i després, ho sabeu tots, és un país de miner. I aquí ens trapem al costat de la mairia de l'escola. Són anat a aquesta escola aquí, aquesta. I aquest lloc és un lloc que ha estat fet després de la destrucció de l'altre costat del poble, perquè de l'altre costat del poble hi havia una escola i també la mairia d'Escaró. Això ha estat construït als anys 60 de les destruccions de l'altre costat. Doncs Escaró és sempre coses així. És destrucció, reconstrucció, destrucció, reconstrucció.
2: Situació geogràfica.
3: Situació geogràfica, ja veieu el Canigó aquí, el nostre Canigó. De l'altre costat és el Vallespí, ara sembla el Conflent. D'aquí ja veieu el Tres Esteles, que és la nostra muntanya, també, el Tres Esteles. De l'altre costat hi ha Soanyes, i de l'altre costat de la serra, que veieu aquí dalt, hi ha Nyert. I els tres pobles, Nyert, Soanyes, Escaró, són pobles també que tenien població de miners. I doncs tenim una història de prop de nosaltres amb els altres pobles que són famílies també de miners i que han treballat a la mina.
2: Això és molt important, eh? En parlarem tot el temps de la nostra passejada per Escaró. Comencem a caminar, Daniel?
3: Sí, anem.
2: Sortim des de la mairie, l'Ajuntament, i anem cap a l'església, una església que no és tan antiga.
3: No, és pas antiga aquesta església. De cops, com faig passejades amb gent dins del poble, m'estic aquí davant de l'església i els dic, mais és una antiga església o nova? Si és nova, ha estat construïda després de la destrucció de l'antiga església en 1947, a l'altre costat de l'Escaró.
2: Escaró damunt.
3: I doncs, si dic, veieu, totes els rocs que veieu aquí són rocs de l'antiga església i els alemanys essayaient de trobar perquè aquesta església ha estat construïda amb les pierres de l'ancienne església.
2: I doncs?
3: I doncs, no ens cal apropar. I veieu aquí, aquests, tres, se diu en francès, les corbeaux, sé pas com se diu en català, els corbeaux, les corbeaux, aquí, tres. I doncs, ja veieu cares aquí un poc. Veieu cares que tenen, aquestes cares tenen 1000 anys, perquè l'antic iglesi era l'iglesi de Sant Martí. Sant Martí és avui, eh? Ho sabeu que és avui, Sant Martí.
2: El dia que gravem és l'11 de novembre.
3: És la festa d'Escaró, però ara se fa pas festa d'Escaró, és la festa major d'Escaró. Ara s'hem fet la festa a fi juliol, passa. Me la caldria fer tornar a la Sant Martí, a 11 de novembre. I veieu aquests rocs, tres rocs aquí, i bé, tenen cares velles de mil anys. Se veu un poc la cara amb els ulls de caixa costat, aquí.
2: Fem una descripció, hi ha una, la porta, i per sobre hi ha una marquesa, una marquesana, i aquests testimonis de l'església d'abans, que tenim també un panell, una foto que l'explica, perquè, com ho ha dit Daniel Aspa, el nostre guia, era una església molt antiga, la d'Escarro d'Amunt.
3: Ja veieu l'església, sobre aquesta foto, ja veieu aquesta església, veia, i veieu que de cada costat hi ha camí de ferro amb vagonets aquí. I l'església, l'antic església, de cada costat hi havia mena, hi havia galeries. I doncs, a la guerra de 40, el que s'ha passat era que hi calia un munt de mena. I doncs, que ha fet la companyia que explotava la mena a l'entorn de l'església, ha fet galeries sota l'església. Sota l'església, ha fet galeries sota l'església. I doncs, a poc a poc, en 40, 40, 45, 46, 47, a poc l'església ha caigut, a poc a poc, i la campana que era aquí, un dia de 47, ha hagut un soroll, un gros soroll dins el poble, i el veia de les poques, Garendú, Massereny, un altre, i del municipi, s'han estat a prop de l'església i han vist que la campana era sus el presbiteri de l'església. La campana havia caigut del campanar fins a dessús del teulat del presbiteri. I doncs amb una garrotera han fet baixar a poc a poc, la campana, i han salvat la campana. I després d'això, 6 mesos després d'això, l'església ha caigut.
2: Completament.
3: Completament. I ara ja podem veure aquesta campana, és aquí, l'han salvada.
2: I encara ara la trobem a la nova, direm nova, església, que s'assembla molt a una església antiga, per això ha estat reconstruïda d'una manera antiga. Caminant tornarem a parlar d'Escarro d'Amunt.

0: Nežadi!
1: Ràdio Arrels.
2: La crònica del planeta. CO2 a Ràdio Arrels.
1: Albert Noguer.
3: L'Institut d'Estudis Catalans també alerta sobre el rescalfament climàtic. Bon dia. La crisi climàtica ha deixat de ser un escenari de futur per convertir-se en un procés en acceleració que obliga a repensar simultàniament la ciència, l'economia, el territori i el model de ciutat. Aquesta és la conclusió central que va emergir fa uns dies d'una jornada científica organitzada per l'Institut d'Estudis Catalans en el marc del seu informe transversal 2026 i que va reunir investigadors de disciplines molt diverses amb un objectiu comú: passar del diagnòstic a les conseqüències concretes. Els darrers 3 anys han registrat anomalies tèrmiques extraordinàries i les projeccions actuals situen el planeta en una trajectòria d'augment d'entre 2,5 i 3 graus a finals de segle si no es modifiquen les polítiques vigents. L'economista Marc Reguant va situar el problema en les seves causes estructurals. El sector energètic és responsable d'aproximadament el 70% de les emissions de gasos d'efecte hivernacle, tot i que les energies renovables s'han convertit en l'opció més barata i segura en molts contextos. El ritme d'adaptació, però, continua sent massa lent. El biòleg Xavier Turón va descriure la Mediterrània com una de les zones més vulnerables del planeta, amb un escalfament aproximadament un 20% més ràpid que la mitjana global, i va aportar dades de camp directes. A l'illa de Cabrera es van registrar temperatures de 28 graus a 35 metres de profunditat, un valor que ha provocat la mortalitat massiva d'invertebrats i una pèrdua de fins al 40% de la riquesa biològica, i això només 8 anys. La sessió de l'Institut d'Estudis Catalans va cloure amb una diagnosi compartida i preocupant. Catalunya té un nivell alt de consciència social sobre el canvi climàtic, però continua lluny dels objectius de descarbonització. El consens científic és sòlid, les dades cada cop més clares i el factor determinant ja no és el coneixement, sinó la velocitat de la resposta.
4: Ràdio Arrels, a Bages, 95.

0: Ràdio Arrels. Cada dia i cada hora en català.
1: Bon dia, sóc en Josep Roig, sóc el president de la Coral Capella de Santa Maria de Puigcerdà i vull informar de que el proper dia 16 de maig, dissabte, a les 7 de la tarda, farem una trobada de tres corals a l'església de Santa Eugènia de Sallagosa. En la trobada aquesta cantarà la coral de Sallagosa, les Camilleres, cantarà la capella de Santa Maria i també tindrem convidada a la coral de Ribes de Freser. Moltíssimes gràcies per difondre la informació.
2: Bon dia, sóc Agnès de l'oficina de turisme Conflent Canigó. El diumenge 17 de maig veniu a gaudir de la jornada dels infants, organitzada per l'associació CADI. De les 10 a les 5 i mitja davant de la sala polivalent de Castell. Serà un dia ple de diversió per a petits i grans, maquillatge, jocs gigants, minicinema, carrousel a pedals, taller de pastisseria, ceràmica, concert perena. També hi trobareu bar a amanides, tartes, pizzas i begudes. Entrada a preu lliure.
3: Radio Arrels, Alenyà, 95.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 8.
3: Ràdio Arrels. A Sant Pere dels Forcats, 93.1.
2: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
2: L'actualitat a Ràdio Arrels.
5: L'antivirus és el nom d'una malaltia que fins fa pocs dies poca gent coneixia. Però ara molts estem descobrint l'antivirus arran de la contaminació de diversos viatgers d'un creuer. Miquel Martínez Vila, què hem de saber d'aquesta malaltia?
6: Doncs per començar hem de saber que es parla molt de l'antivirus i de molts antivirus i que hem de saber dividir els diferents tipus d'antivirus que hi ha. Això amb una classificació que fan els americans, sobretot. Divideixen l'antivirus entre el del món antic i el del nou món. D'antivirus és un virus que ja corre per Europa, però és el que es considera l'antivirus del món antic, que és bastant, es transmet bastant menys i normalment és menys greu. Després hi ha com l'altra gran família, que vindria a ser el del nou món. Aquest és una mica més greu i a més té una variant molt concreta, que és la dels Andes, que aquesta variant preocupa i preocupava especialment perquè és un virus que ha aconseguit fer el salt d'humà a humà. És a dir, molts d'aquests virus, i en general l'antivirus, només es transmet de rosegadors a humans, passant, per exemple, doncs, si els rosegadors han contaminat la pols o han contaminat un objecte que nosaltres toquem i després ens toquem la boca o el nas o el que sigui, ens podem contagiar aquest virus. El que passa és que el dels Andes ha aconseguit fer aquest salt d'humà a humà i això és una cosa que evidentment preocupa bastant. A més, al ser doncs, d'aquest antivirus del nou món, la taxa de mortalitat és bastant més alta que l'europea. La taxa de mortalitat costa de calcular perquè realment és un virus que tampoc s'ha estudiat una mica, però tampoc s'ha estudiat tant. Es calcula que és entre el 20 i el 40%, però hi ha algunes primeres recerques que apunten que que pot arribar fins i tot al 50%. Clar, això és, com a malaltia és una mortalitat molt elevada. Què passa? Que és aquesta variant molt concreta. Aquesta variant porta corrent pels Andes des de fa anys. És a dir, ja es van detectar contactes entre humans al 2014, que de fet en una festa d'aniversari es va contagiar doncs, diversa gent que estava allà. Què passa? Que la zona dels Andes argentins i de Xile és una zona que està molt poc poblada. Molt poc poblada al nivell que un dels departaments d'aquella zona, el departament dels Andes argentins, té la població equivalent a Ceret o a Toluges, amb una superfície que és com l'antiga regió del Llenguadoc-Rosselló. És a dir, que heu d'imaginar lo separada que està la gent. Clar, els contagis que hi havia allà estaven molt més limitats perquè al no haver-hi molta gent concentrada era molt difícil que passés. Clar, ara, en el fet aquest del vaixell, a més, el punt mediàtic que té el fet que hi hagués doncs, aquesta contaminació dintre d'un vaixell que feia una mica de pel·lícula, doncs això també ha fet que s'hi centressin molt els mitjans de comunicació.
5: Com bé ho dius, Miquel, molts mitjans, tots els mitjans de comunicació estan aquests últims dies i hores parlant molt de l'antivirus. Justament és que estem exagerant la seva importància?
6: Clar, aviam, això és molt difícil de dir i per començar, un dels temes que és evident és que tenim encara la referència del Covid i que a l'inici de la Covid hi va haver potser un excés de confiança amb la gestió que hi va haver, i de fet al principi es deia que si només era un refredat i tot plegat, i s'entén que ara doncs, es vol anar amb compte perquè no passi una mica el mateix, sobretot perquè el fet que hi hagués la contaminació en aquest vaixell, que hi havia gent de 24 nacionalitats, ho fa molt més perillós, perquè al final ara des d'aquest vaixell sortia gent cap a molts països, per tant això és una possibilitat doncs, de contagiar aquesta malaltia en diferents brots a diferents països. Per això s'estan anant molt en compte i s'estan prenent moltes mesures. Després cada país l'està prenent a la seva manera i tot plegat, però en principi, com que s'està actuant des de l'inici, el que diuen els científics és que no s'hauria de patir. De fet, l'OMS va dir fa uns dies que esperen que hi hagi més casos, és a dir, que els casos aniran creixent. A més, és una malaltia que triga bastant a sortir símptomes i que pot contagiar, encara no se sap molt bé, però durant bastantes setmanes. Per tant, encara poden anar sortint casos, però l'OMS no diu que no hi ha risc de que això es converteixi en una epidèmia o en una pandèmia com les referències de la Covid.
5: I justament, doncs, és que ens hem de preocupar?
6: Clar, com sempre, és trobar un equilibri, no? Vull dir, evidentment és un tema important. És una malaltia amb una taxa de mortalitat que el que hi ha calculat és relativament alt, i una mitjana de reproducció de contagis, diguem, que l'única dada que tenim és del 2014 i era de 2,12. Això és relativament gran, també. Aleshores, evidentment, hi ha un punt de preocupació, hi ha un punt que les coses s'han de fer bé i que aquests confinaments dels casos sospitosos o de la gent que té símptomes, evidentment, han de ser molt, molt estrictes i complerts, perquè, si no, la problemàtica pot ser molt gran, però en principi el que diuen els científics és que no hi ha un risc imminent o real de que això arribi a la població en general.
5: Miquel Martínez Vila, gràcies.
3: Radio Arrels, a Sant Nazari, 95.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: La vida, la cultura, la política, la gent. Impressions sobre el nostre temps amb Iu Escapa a Ràdio Arrels.
3: Dijous 14 de maig, a l'escolta de Ràdio Arrels, com cada dijous, amb nosaltres l'historiador Iu Escapa. Iu, bon dia.
4: Bon dia.
3: Iu Escapa, avui ens vols parlar d'història, però sobretot d'una certa visió de la història que tenen alguns ex-imperis, parlem dels que més bé coneixem, l'estat francès i l'estat espanyol, amb aquest cas un exemple ben recent que s'ha produït fa pocs dies a Mèxic.
4: Exactament, sí. La presidenta de la Comunitat de Madrid, la senyora Ayuso, que és de l'extrema, extrema, extrema dreta espanyola, no? Amb un èxit electoral a Madrid, ja fa temps que hi ha... Amb també un paper molt, molt, molt condemnable dins d'alguns coses de, amb diners i amb el seu home que havia fet guanyar sous del seu home durant la crisi del Covid, per exemple. I bé, aquesta dona ha anat a Mèxico, un viatge que tenia de durar 10 dies, 10 o 12 dies, amb la idea de reivindicar una figura històrica capdal i civilitzadora de l'Hernán Cortés. I doncs això em sembla una cosa que tenen tots aquesta gent que tenen encara aquesta visió imperialista de l'Europa, no? Pot ser que sigui igual, per exemple, en Turquia o en Rússia, amb aquesta gent que tenen una visió de l'imperi otomà o de l'imperi tsarista. Però si ens quedem aquí, tant a França com a l'estat espanyol, a França, per exemple, és aquesta gent que reivindiquen Jeanne d'Arc, veus? Tot això. Són gent que fan revisionisme històric per únicament fer pensar, si voleu, a una idea totalment civilitzatrice, positiva, de lo que ha estat a llur país. I dins d'aquell cas, la colonització, sense tenir la més mínima idea com ho veuen això la gent que viu d'aquests països. Jo vaig viure dins dels anys 80, vaig viure uns anys al Mèxic, ja en aquest moment hi havia aquell sentiment anti-espanyolista, d'aquest espanyolisme de dreta. Que perquè si voleu, quan arriben al Mèxic o en qualsevol altre país d'Amèrica Latina, diuen: nosaltres vos hem portat la civilització. I això és una cosa que tota la gent d'allà, que siguin tant la gent que venien d'Espanya en aquest moment, no? Els criollos o els indios, tot això ho rebutgen totalment. Per què ho rebutgen totalment? Perquè és el contrari de la realitat històrica. La civilització existia ja. Quan parlem nosaltres tenim aquesta focalització dient Cristòfor Colom ha descobert l'Amèrica, no, l'Amèrica ja s'ha coneixit la gent. I tenim civilització, és pas una descoberta. Si voleu, és una coberta únicament per nosaltres. Hi ha hagut com un encontre així, que ha acabat molt mal per les civilitzacions d'Amèrica Latina i en particular al Mèxic o al Perú, que tenien grans civilitzacions amb sovint molt més avançades en alguns aspectes que les civilitzacions europeus. I que hi hagi gent amb una responsabilitat política important, que de l'estat espanyol, per exemple, que van allà al Mèxic per donar una lliçó d'arrogància, una lliçó arrogant, dient: nosaltres ens hem portat a la civilització. Bé, això és una... És una mostra que tota aquesta gent que surt aquí, tota l'extrema dreta europeu, ha pas cap entès el canvi de món on som. I això em sembla que pot explicar moltes coses. Pot explicar una manera de radicalització. Quan veus que la visió que tens del món t'escapa completament, ho veuen això d'una manera o d'una altra. En lloc de se posar a parlar, a imaginar, a reflectir, ja en dient, no, nosaltres continuem aquell número 1 i ho farem passar per la força, si voleu això. I el que ha fet aquesta Ayuso al Mèxic ha fet que al cap de 12 dies, reivindicant la figura de Cortés, l'aspect civilitzador extraordinari que Espanya ha portat allà, tot això, hi ha hagut un rebuig total hasta de la dreta mexicana, i ha tingut de fugir d'una manera o d'una altra. L'ha increpat a l'aeroport i tot això. Donc, quan va tornar a Espanya, al cap de 4 o 5 dies, interrompint el seu viatge al Mèxic, quan ha arribat, evidentment, se posa a menysprear tota aquesta gent. I jo crec que nosaltres fem igual, molta gent de l'extrema dreta francesa fan igual amb els magrebins o els argelians, però està amb d'altres coses, no? Per exemple, els que arrenquen les banderes europeus és el mateix estat d'esperit. Nosaltres som molt més, és arrogant, estúpid, ridícul, però ven de l'idea que nosaltres aquí, més francesos que els francesos, si voleu, som molt millors que l'Europa i farien molt millor i en tenim pas benestar i ho arrenquem com un gest de violència, no? Perquè és un gest de violència, això. Ridícul. I aquesta violència ven, jo crec, d'això. Perquè aquesta gent no poden tenir ni una idea coherent del que és el món del dia d'avui. El món del dia d'avui, cal dir-la, és pas únicament l'Europa. Això s'ha acabat ja fa temps. Se va acabar amb la Primera Guerra Mundial, això. I encara ho han pas entès, això. Al món, per exemple, al Mèxic hi ha 180 milions d'habitants, clar que és un país amb problemes, però nosaltres també en tenim de problemes. I aquest és un país amb una vitalitat, amb una creativitat, amb una potencialitat molt més important, finalment, que pot ser Europa el dia d'avui. I si som pas junts, l'única manera de poder continuar d'una manera com volem dir d'aquell món és de ser units, doncs, dir l'Europa. Tots els països com Espanya o França representen paresa de cara al futur de tot aquest món, I reivindicant una figura com Jeanne d'Arc, una figura com Cortés, és únicament una forma d'arrogància ridícula, d'incomprensió de tot això, del món. I és molt, me sembla molt perillós, perquè un dia pot arribar un tirà que arribarà amb aquesta idea i farà patir molt de gent. Al final, la presidenta del Mèxic, que és una senyora que me sembla molt interessant conèixer pas, s'ha escoltat els seus discurs, com ha contestat a Ayuso, ho ha contestat molt bé i ha dit, vosaltres sou derrotats, sou perduts. Sou perduts, és per això que sou perduts moralment, sou perduts políticament, sou perduts socialment, han perdut. I me sembla que és això. Aquest revisionisme imbècil i arrogant i molt, si voleu, injustificable és el signe que tota aquesta gent finalment dins del mitjà termi ho han perdut. Se senten, si voleu, perduts, però volen imposar malgrat tot, aquesta visió del món. És aquesta realitat que tenim i que per nosaltres, amb aquests partits d'extrema dreta, és molt perillós, me sembla, perquè seran capaços d'anar fins a l'absurd total i fins a la violència total, no? I me sembla, ja cal organitzar, la democràcia se té d'organitzar amb això, perquè a casa nostra, tota aquesta gent que pensa en això, imaginen que un tirà és la millor solució per solucionar coses que mai se solucionaran així. I hi ha molta gent que busca la tirania, busca gent autoritària, no me sembla, dins de les nostres societats europees, tant de l'estat espanyol que de l'estat francès o dins d'altres estats, no? I això ben d'aquesta esquizofrenia, si voleu. Nosaltres hem portat la civilització al món i ara el món els diu no s'ha pas portat la civilització, s'han compartit coses, ben entès, però nosaltres teníem també una civilització i el que s'heu fet vosaltres és sacsejar les nostres civilitzacions, perquè la realitat històrica és exactament això. Vet aquí el que me sembla una mena de reflexió que teníem de fer. Focalitzats amb la política a França i amb coses del moment, David Hughes o altres,

0: i o dels polítics que em defensen una política de tipus autoritària és justament el revisionisme històric?
1: Sí, sí, és una de les raons, perquè sempre hi ha una multiplicitat de raons, eh? Sempre per comprendre que el pas únicament imaginar una raó. Hi ha una raó. Però això és una base d'això. La base és nosaltres hem estat una civilització perfecte, si voleu. És això que tenen, que això és el contrari de la realitat, ben entès. La gent que diu, nosaltres hem estat una civilització, el que s'hem fet dins les colònies ha estat perfecte. Tot el que ha estat dolent, tot el que ha estat criminal, tot el que ha estat de violència, no, tot això ho esborrem. I per fer entendre això, busquen herois dins la història, personatges que són com quasi sants, no? I que en realitat han estat també personatges molt contestables o molt violents, per exemple la figura de l'Hernán Cortés i tot això, que ha estat criticat en aquest moment mateix per espanyols mateixos, no? Per exemple, Bartolomé de les Cases, que ha escrit Lletres de destrucció de les Índies al rei, no? Tot això, que un dominicà que se va donar compte del que passava. Donc, hi ha una crítica al mateix moment que se passa d'aquesta gent. I aquesta crítica, per exemple, que tots els espanyols coneixen, no? Els espanyols que tenen un mínim de cultura històrica ho coneixen. Lletra de la destrucció de les Índies per Bartolomé de les Cases, que li han donat el nom d'una vila, Sant Cristóbal de les Cases, dins del Yucatán, fent el Chiapas. I donc aquest personatge, que era un dominicà, normalment, que era aquí per civilitzar, si voleu, s'ha donat compte dels crimes que feien, no? I que va escriure el rei al mateix moment, just després d'en Cortés. I això s'ha esborrat. No existeix pas aquesta crítica històrica, si vols. És com la història de Jeanne d'Arc, donc es pliu. Donc hi ha aspectes positius, hi ha aspectes negatius, i és això la història. I cal pas esborrar tot el que finalment fa nosa. Jo me fa nosa, ho esborrem. I aquest personatge és un personatge que ha portat la civilització al Mèxic. En realitat, hi ha portat el dol. Hi havia 20 milions d'habitants dins l'espai mexicà quan va arribar en Cortés. Al cap de 50 anys hi havia 2 milions. Van pas morir únicament de violència, van morir també de les malalties que van portar els europeus i que no ho coneixien. I doncs tot això és la realitat històrica. Ningú historiador del món ho contesta, això. Menys aquests polítics, perquè imaginen això, aquesta projecció que nosaltres aquí d'Europa hem donat una lliçó magistral al món, com quelcom de perfecte, i han portat la religió, i han portat la civilització, i han portat l'idioma, i han portat tot. És el que diu l'Isabel Ayuso. I el que, perquè ho diu descaradament, perquè el que permet, per exemple, de l'estat espanyol d'ho dir descaradament, sí, és el franquisme, d'una manera. Perquè el franquisme és això, d'una manera. Hi ha moltes d'altres coses també, però és això. I nosaltres aquí se diu també, d'una manera un poc menys descarada, però és igual, és la mateixa cosa. És, els problemes de l'Algèria que poden tenir, tot això, és això. És això. Hi ha aquesta incapacitat de reconèixer que la colonització ha estat un temps, un moment. Això s'ha acabat i ho cal mirar amb uns ulls subjectius. Això. I és per això que hi ha un rebuig. Per exemple, perquè el Mali, el Burkina Faso, tot això han rebutjat la influència francesa. És per això, quan la gent hi va dient, som aquí per vos donar lliçons, som amb una arrogància, que és una arrogància també dels imperis, no? L'arrogància castellana, l'arrogància francesa, tot això existeix, això és una evidència. Quan vius dins d'aquests països, sentes això. Jo, al cap de 6 mesos que vivia a Mèxico, vaig comprendre que aquest estat d'esperit espanyol-castellà era totalment rebutjat per tothom allà, tant dels índios que dels altres, com els rics, com els pobres, com la gent de dreta, com la gent d'esquerra. Hi ha una unanimitat, si voleu, per rebutjar, perquè és el contrari de la realitat. La gent veu la realitat, han estudiat la realitat. Hi ha historiadors que han fet la història del Mèxic.

0: sense pensar en la història d'Espanya gloriosa, no? O hi ha gent que fa històries dels regnes africans, de l'Àfrica, sense si voleu filtrar amb la gent que fan a llur manera la història de la colonització, ben entès. I tot això em sembla que per anar endavant cal fer el contrari d'aquesta gent. Cal anar endavant, sense culpabilitzar, perquè nosaltres aquí en aquest moment no tenim cap culpa de lo que va passar al segle XIX o al segle XVI, si voleu, eh? Cap culpa. Cap espanyol té cap culpa. Però és per això que seria fàcil de reconèixer el que es va passar veritablement, eh? I de reconèixer també que hi ha hagut coses que poden ser positives, però que hi ha hagut destruccions de civilitzacions, i això, tant que hi haurà pas aquesta manera tranquil·la, històrica, democràtica, jo diria humana, de fer les coses, i bé, això alimenta la gent que pensen que nosaltres som una civilització superior, una civilització, i que aquesta civilització, clar, com veuen que hi ha d'altres focs de civilitzacions per tot arreu del món i que gent fan coses molt... que nosaltres, aquesta gent diu, no, nosaltres ens en volen a nosaltres, és com si i no tenim d'on defensar, i per defensar fotem de fora tothom i vivim tots sols. Arrenquem la bandera europeu i anem allà a fer lliçons, com l'Elisabet Ayuso, que s'acaben amb una... amb un ridícul total, però un ridícul que finalment segurament grada a molta gent de l'extrema dreta espanyola. I que igual aquí a França, que fan això, hi ha molta gent que els hi agrada i que diuen, ah, si haguessin tingut gent com tot això, el món iria millor. I és aquí que és el perill. És aquí que és el perill. Perquè quan vols, jo diria, fer una política, construir una política comuna amb aquests nivells de falsedat, d'irrealitat, d'impossibilitat, és aquí que passa un problema. És aquí que hi ha un problema. Perquè si aquesta gent un dia entenen el poder, intentaran de fer això. Fracassaran. Perquè antes que fracassin, hi haurà molts drames. Se pot veure amb el que van fer en Alemanya, si voleu. I saps que, i podem acabar aquí perquè ho podem fer molt llarg, això. Saps que hi ha una teoria que ara és poc contestada, que els alemanys se van entrenar en Àfrica destruint civilitzacions i matant, fent molt matances de gent de colònies que tenien al sud de l'Àfrica, i que això els hi va donar a l'exèrcit alemà. Els va dir, si ho podem fer amb aquesta gent, ho podem fer amb els jueus també. És una teoria, això que ara és pas contestada, que la colonització ha estat una mena d'entrenament de la brutalització qui va bé durant el segle XX, per exemple. Donc, i ben entès, la brutalització del segle XVI dins l'Amèrica Latina amb civilitzacions extraordinàries que tenien una visió del món diferent, però que tenien una visió del món molt, molt, molt, molt interessant, i tothom ho sap, i que nosaltres moltes coses s'uneix quan fet. Quasi tots els llegums que tenim, quasi tot això ven d'Amèrica Latina, les tomates, les trufes, els pebrots, els abocats, tot, quasi tot.
1: I ho escapen, gràcies, doncs, recordant aquestes aportacions, finalment, capdals dins el que ha esdevingut la nostra civilització, per dir-ho d'una forma, doncs, acabem avui la teva crònica d'opinió. I ho gràcies, bon dia, fins la setmana entrant a Ràdio Arrels i a radioarrels.cat.
0: Gràcies. Fins ara. Adéu.
2: La vida, la cultura, la política, la gent. Impressions sobre el nostre temps amb Iu Escapa a Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels, a Saragossa, 93.1.

0: A-G-E-N-D-A. Agenda. Del Rosselló a Cerdanya, del Vallespí al Capcí i del Conflent a la Merenda, l'agenda de Ràdio Arrels.
1: Bon dia, sóc Agnès de l'oficina de turisme Conflent Canigó. El Canigó Gran Cita us convida el 16 de maig a la trobada estrellada de la Serra, una vellada especial amb un sopar convivial i una nit d'astronomia amb apassionats del cel. Sortida des de Nyer, escarro o Soanyes cap al Pla de la Serra. Inscripció obligatòria contactant el sindicat mixt Canigó Gran Cita. Bon dia, sóc Agnès de l'Oficina de Turisme Conflent Canigó. Aquest diumenge 24 de maig, l'Oficina de Turisme Conflent Canigó us convida a la Ciclo de Jau, una jornada esportiva i festiva al voltant del mític Col de Jau. Hi podreu triar entre diverses activitats per a tots els gustos. Una excursió cicloesportiva de 87 km, 3 colls mítics, paisatges espectaculars. Sortida a les 9 del matí i arribada quan podreu. També podreu participar a una excursió gravel de 34 km, una excursió en BTT en autonomia, un escape del bosc, una excursió a peu tipus Casa del Tresor, una pujada al Col de Jau per carretera reservada durant tot el dia entre Mosset i Roquefort de Sceaux. I al cim hi trobareu un poble d'animacions amb productors locals, professionals del ciclisme, parades de menjar i un bon ambient. Hi haurà un servei de llençadors obligatori a partir de Mosset i d'Axat. Ja que les places són limitades, no tardeu a reservar la vostra participació a l'excursió cicloesportiva o gravel sobre www.turisme-canigó.com.
2: Ràdio Arrels, a Forques, 95.

0: Radio Arrels, cada dia i cada hora en català. Radio Arrels.
1: Radio Arrels.
2: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
3: Anna Amigó és la protagonista musical aquesta setmana a Ràdio Arrels, ja que presentem el seu primer disc, Sang de Dona. Una pregunta que faig a tots els músics que entrevisto. Si m'haguessis de dir una de les teves cançons preferides de tots els temps, quina em diries?
4: Uf, de tots els temps? Bueno, depèn, no ho sé. De tots els temps. No et sabria què dir. No, ja sé quina. La Santa Espina. Sí, sona molt així, però jo crec que sí. Sí.
3: I les dues últimes cançons que has escoltat?
4: Les dues últimes cançons que he escoltat? Bueno, una és que és per necessitat, perquè la setmana que ve tinc un concert d'una composició que vaig fer jo. No, doncs, l'última peça que he escoltat és una peça que vaig composar l'any passat i que farem una representació la setmana que ve. I, evidentment, és aquesta la que he escoltat abans d'ahir i escoltaré avui i demà passat.
3: En bucle.
4: En bucle. Es titula Rebrotar, és per quintet de corda amb contrabaix, o sigui, 5 persones, més arpa, més jo. I sí, aquesta és l'última que, bueno, és el que diem per necessitat, és la que he d'estar escoltant aquests dies. I després, així és... No ho sé, és que aquests dies estic molt amb el meu, sí. La cançó Rebrotar, Retrobades, que també canto una cançó que es diu La Dida, que és una versió que no es coneix, no és de les més cantades, o sigui, normalment La Dida és una cançó tradicional nostra, també, però la versió que més s'ha gravat és la versió de la part de Girona, no? I jo, l'estar a la part de Tarragona, la vaig arranjar extreta del cançoner del Baix Camí, el Montsant. I la representem també aquest dissabte, amb el que aquests dies també estic fent.
3: De tot això, sí, potser en tornarem a parlar una mica dels teus projectes que estàs preparant ara. Però ara parlarem de la cançó que es diu La Porquerola, una versió que has creat a partir del cançoner del Baix Camp i del Montsant. Ens expliques una mica aquesta tria?
4: Sí, aquesta peça és molt bonica. És un romanç. Bueno, de fet, totes són romanços. I per mi era important perquè aquesta, per exemple, doni entreveure una mica de llum, no? De que les coses, doncs, tot i que a vegades poden anar malament, el temps posa les coses a lloc i potser doncs, te n'acabes en sortint. I aquesta, precisament, tenia diferents versions a dins d'aquest cançoner i això també passa quan has de fer la tria, no? Que dius, bueno, hi ha una melodia que m'agrada i el problema ve quan a dins del cançoner hi ha dos o tres melodies de la mateixa cançó, que llavors has d'escollir. I t'agraden totes. I llavors jo en aquest cas vaig escollir una melodia principal per cantar i la segona melodia que m'agradava són els interludis o les altres parts, no? Vaig fer una barreja i després també vaig trobant una versió occitana perquè, clar, aquestes cançons les compartim amb la Mediterrània, no? I també vaig integrar doncs, parts d'estrofes de la versió occitana i altres coses doncs, que també volia afegir jo. I és una mica, aquesta és una mica matxembrat, tot i que hi ha. O sigui, ara em diries, canta la versió tradicional, ja no et sabria dir quina és. O sigui, sí.
3: Se'ns oblida ràpidament quan fem una altra cosa amb una cançó, l'original, ja no ens recordem tant.
4: Sí, sí. Ha d'estar molt integrada. I això també et ve a dir que qui no et diu que la cançó que t'ha arribat a tu avui,
3: no
4: quantes vegades està
3: ja
4: modificada.
3: Clar.
4: Quantes vegades, segons l'època i segons qui la canta, i segons el que et volen dir, afegiran o trauran coses o canviaran paraules, no? Llavors, jo al final estic fent el mateix, l'estic adaptant als temps d'avui i a el que a mi m'agradaria dir amb aquella cançó, no? I, bueno, és com un joc, al final.
3: Mm. Tot seguit, doncs, escoltem La Porquerola de l'Anna Amigó. Doncs...

0: Això era La Porquerola de l'Anna Amigó, això és el disc de la setmana. Escolteu-nos demà per al final d'aquesta entrevista.
1: Radio Arrels, a Ribes Altes, 95.

0: Ràdio Arrels. Són les 9.
1: Ràdio Arrels.
0: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
2: Dites d'Arrels. Joan Lluís Mas, de l'associació Terra dels Avis.
3: Som al conservatori de l'associació Terra dels Avis, aquí a Elna, i el Joan Lluís Mas, bon dia.
4: Bon dia, Miquel.
3: M'has penjat una espècie de sac del coll. M'expliques una mica què és això?
4: Sí, sí. T'he penjat un... Sí, una mena de sac, efectivament, al coll, que això servia per cuia fruita, sobretot per cuia abricots, quan ets al cim de l'escala, i que és complicat de posar el cistell, encara que tinguis un ganxo, sembla complicat, i a vegades muntes al cim de l'escala per cuia 4, 5 o 6 abricots i no val la pena muntar amb el cistell, que cal trobar una branca per agafar el ganxo i tot això. I llavors estan muntes amb això, que te penges al coll i ets totalment lliure, i llavors vas collint i te'ls vas posar com un cangur aquí.
3: Clar, perquè va penjant del coll a davant,
4: sí,
3: no?
4: Sí, sí, sí, sí, per davant. I en tenim dos altres models que són totalment diferents, perquè la gent això s'ho fabricava a casa i cadascú, cada casa, se'ls feia una mica diferentment, i a vegades com una falda grossa. Aquest és fet realment expressament per cuia. A vegades és com una falda grossa que roblegaven, lligaven i que feia la potxa al davant.
3: Sí, sí,
4: clar. Vite aquí. Doncs això, evidentment, és per cuia fruita.
3: Tot i això, l'expressió, la frase feta que ens portes avui és anterior al moment de culla, és el més aviat pel temps, això passat Pasqua, que encara no toca, no?
4: Sí, perquè entre la primavera i el moment que comences a culla fruita, que serà a finals de juny, per exemple, o segona meitat de juny, i després a l'estiu, hi ha tot un llarg procés, i en aquest llarg procés, després de Pasques, ja saps que 50 dies després de Pasques, que hi ha?
3: Hi ha Pentecosta.
4: Hi ha Pentecosta. I Pentecosta, la natura és exuberant, i és ple de flors, de fulles, etc, etc, i la fruita encara és petita i verda, evidentment, i d'aquí el proverbi Pentecosta, l'enramejada, és a dir, coberta de rams, l'enramejada, coberta de flors, i morta de fam.
3: Que és,
4: encara,
3: que és tot...
4: encara no hi ha fruita.
3: Clar, és tot molt bonic, però sí. Que es mengi potser alguna cirera, però poca cosa més, no?
4: Sí, sí, sí, sí. Pentecosta, l'enramejada, coberta de flors i morta de fam.
3: Moltes gràcies, Joan Lluís Mas.
4: Gràcies, Miquel.
5: Si a casa vostra teniu una dita semblant o la dieu d'una altra manera, ens podeu fer arribar el missatge al 04 68 35 47 48. 04 68 35 47 48.
6: Ràdio Arrels, a Banyuls dels Aspres, 95.

A una paret és el raig que no para, esclaten els colors, desapareix el mal foc. Es fa possible veure el nacre. Cel vermell és el raig que no para. Música i notícies a l'emissora canten ocellets.

mort. La moto s'embala i va perdent-se. Torna el batec que repara. El raig no para.

0: s'ha acabat el cuento. Ara un aplauso per la iaia vella. Això no ho deuràs haver gravat, eh?
1: Radio Arets, a Sant Joan la Sella, 95.
2: Adéu, Roger. No, me cago en l'ou, no sé què fer-lo.
3: Fan una progressió, no una progressió.
2: No sé què fer-lo.
3: Agafen els olis de, que has fet en els últims les 4 o 5 anys i llavors ho divideixen. El que no sé si donen subvenció per a la Marieta aquesta. Escolta, que té ell. Això no sé si ho subvencionen,
2: no,
3: defensa.
2: No, però l'has de ficar en panís.
4: Escolta, que de una cosa, que de subversió, de subversió només n'hi donen al teatre.
3: Escolta, en este paio d'allí de l'esquerra, senyor Marc, li pot tallar el micròfon, home.
4: Les subversions són al teatre i la música.
2: Escoltem, escoltem. Va, vinga. Tenia una cosa a dir.
5: Escoltem lo tempo.

0: Ràdio Arrels. Són les 10.
1: Ràdio Arrels. A Toluges, 95.
2: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.

La companyia elèctrica d'Arma són un dels grups més destacats de finals del segle XX en llengua catalana. Han estat pioners en la fusió de la música tradicional catalana amb el jazz, el rock o la psicodèlica i han contribuït a recuperar grans cançons de la història del nostre país que ja no es coneixien gaire. La cara més coneguda del grup és Joan Fortuny, veu i saxo, però també han estat membres del grup els seus germans Josep, Esteve, Lluís i Maria, i també Jordi Soleil, Carles Vidal, Pep Rius i Ivan Rodríguez.

Això que heu sentit és una versió del toc de matinades d'Elèctrica d'Arma, el toc de matinades que tradicionalment s'interpretava el primer dia de les festes majors entre les 3 i les 5 de la matinada, fent un cercavila pel poble per despertar a tothom i per poder convidar-lo als actes de festa major. I normalment paraven davant de les cases de les famílies més importants del poble, doncs, per fer balls específics. Actualment aquest tipus de cercavila l'han mantingut les colles castelleres i les acostumen a fer abans de diades importants, tot i que normalment ja no ho fan entre les 3 i les 5 de la matinada.

0: Història musical d'un país. Avui 10 minuts amb Elèctrica d'Arma.
1: 100% en català.

drop Jove.

Sap fer molts guisats, més no sap fer còctels, però diu el veïnat que l'amo és complacent i a la noia engrescat ensenya tot dient...

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.
2: Ràdio Arrels. Són les 11.
3: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.

les dunes, que marxes com la sorra al vent, i els teus records.

0: el dia. S'ha aixecat un amunt del Canigó.
1: Del Canigó.
0: Un ben companyes, venguem al porró.
1: Al porró.
0: Vinya, sol, rubí. Que maca és la vida aquí.
1: La vida aquí.
0: Aquesta cançó els hi cantarem.
1: Els hi cantarem.
0: En aquesta llengua que tant estimem.

Era els atacs contra la llengua, converses durant la Universitat Catalana d'Estiu 2025. L'Alguer amb Mauro Mules.

0: Radio Arrels, a Vives, 88.2.
1: Radio Arrels.
2: Radio Arrels.
1: Cada dia i cada hora en català.
3: L'associació Ludopia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
4: Qui perd la llengua perd la identitat. Ja n'hem parlat de les comparacions. Per enriquir la nostra parla o per ser més precisos quan expliquem coses, utilitzem de manera espontània imatges, comparacions. Són pas decisions personals, són imatges col·lectives que han entrat en la llengua. Per exemple, en un concert, o pels carrers de Perpinyà el dia de la Fira de Sant Martí, que hi ha pas plaça per tothom. I bé, direm que sem premits com d'arengades. O per parlar de qualcú que té les orelles tapades, direm que és surt com un perol. Aviam si coneixeu aquestes. Aquesta dona té el cul com una tremuja. La tremuja és l'embut de fusta que se posa sus la tina per hi besar el vi. Tossut com un macho. Torrat com un cacauet. Torrat en el sentit de borratxo, eh? Ah, és que tinc el canyú eixut com un tall d'esca. Hi ha poca gent que se'n deu recordar, eh? Mais l'esca és aquest bolet que creix a la soca dels aires i que abans s'emprava per encendre el foc a la ximeneia. L'esca. Eixut com un tall d'esca. I què fa aquell minyó així plantat com una termenera? Les termeneres són aquestes pedres dreçades que marquen les fronteres entre els municipis. Botat com un galàpet. Un galàpet a Rosselló és un gripau, tothom ho sap.
3: La Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludopia.
0: Radio Arrels, Anne Fiac, 95.
5: Escolteu
6: Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels.
7: Ràdio Arrels. És migdia.
5: Escolteu Ràdio Arrels.
6: Ràdio Arrels.
7: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. Donatius.radioarrels.cat.
0: Radio Arrels, a Elna, 95.
7: L'actualitat a Ràdio Arrels.
8: L'antivirus és el nom d'una malaltia que fins fa pocs dies poca gent coneixia. Però ara molts estem descobrint l'antivirus arran de la contaminació de diversos viatgers d'un creuer. Miquel Martínez Vila, què hem de saber d'aquesta malaltia?
9: Doncs per començar hem de saber que es parla molt de l'antivirus i de molts antivirus i que hem de saber dividir els diferents tipus d'antivirus que hi ha. Això amb una classificació que fan els americans, sobretot. Divideixen l'antivirus entre el del món antic i el del nou món. D'antivirus és un virus que ja corre per Europa, però és el que es considera l'antivirus del món antic, que és es transmet bastant menys i normalment és menys greu. Després hi ha com l'altra gran família, que vindria a ser el del nou món. Aquest és una mica més greu i a més té una variant molt concreta, que és la dels Andes, que aquesta variant preocupa i preocupava especialment perquè és un virus que ha aconseguit fer el salt d'humà a humà. És a dir, molts d'aquests virus, i en general l'antivirus, només es transmet de rosegadors a humans, passant, per exemple, doncs, si els rosegadors han contaminat la pols o han contaminat un objecte que nosaltres toquem i després ens toquem la boca o el nas o el que sigui, ens podem contagiar aquest virus. El que passa és que el dels Andes ha aconseguit fer aquest salt d'humà a humà, i això és una cosa que evidentment preocupa bastant. A més, al ser doncs, d'aquest antivirus del Nou Món, la taxa de mortalitat és bastant més alta que l'europea. La taxa de mortalitat costa de calcular perquè realment és un virus que tampoc s'ha estudiat una mica, però tampoc s'ha estudiat tant. Es calcula que és entre el 20 i el 40%, però hi ha algunes primeres recerques que apunten que, que pot arribar fins i tot al 50%. Clar, això és, com a malaltia és una mortalitat molt elevada. Què passa? Que és aquesta variant molt concreta. Aquesta variant porta corrent pels Andes des de fa anys. És a dir, ja es van detectar contactes entre humans al 2014, que de fet en una festa d'aniversari es va contagiar doncs, diversa gent que estava allà. Què passa? Que la zona dels Andes argentins i de Xile és una zona que està molt poc poblada. Molt poc poblada al nivell que un dels departaments d'aquella zona, el departament dels Andes argentins, té la població equivalent a Ceret o a Toluges, amb una superfície que és com l'antiga regió del Llenguadoc-Rosselló. És a dir, que heu d'imaginar lo separada que està la gent. Clar, els contagis que hi havia allà estaven molt més limitats perquè al no haver-hi molta gent concentrada era molt difícil que passés. Clar, ara, en el fet aquest del vaixell, a més, el punt mediàtic que té el fet que hi hagués doncs, aquesta contaminació dintre d'un vaixell, que feia una mica de pel·lícula, doncs això també ha fet que s'hi centressin molt els mitjans de comunicació.
8: Com bé ho dius, Miquel, molts mitjans, tots els mitjans de comunicació estan aquests últims dies i hores parlant molt de l'antivirus. Justament és que estem exagerant la seva importància.
9: Clar, aviam, això és molt difícil de dir i per començar, un dels temes que és evident és que tenim encara la referència del Covid i que a l'inici de la Covid hi va haver potser un excés de confiança amb la gestió que hi va haver i, de fet, al principi es deia que si només era un refredat i tot plegat. I s'entén que ara doncs, es vol anar amb compte perquè no passi una mica el mateix. Sobretot perquè el fet que hi hagués la contaminació en aquest vaixell, que hi havia gent de 24 nacionalitats, ho fa molt més perillós, perquè al final ara des d'aquest vaixell sortia gent cap a molts països, per tant això és una possibilitat doncs, de contagiar aquesta malaltia en diferents brots a diferents països. Per això s'està anant molt en compte i s'estan prenent moltes mesures. Després cada país l'està prenent a la seva manera i tot plegat, però en principi, com que s'està actuant des de l'inici, el que diuen els científics és que no s'hauria de patir. De fet, l'OMS va dir fa uns dies que esperen que hi hagi més casos, és a dir, que els casos aniran creixent. A més, és una malaltia que triga bastant a sortir símptomes i que pot contagiar, encara no se sap molt bé, però durant bastantes setmanes. Per tant, encara poden anar sortint casos, però l'OMS no diu que no hi ha risc de que això es converteixi en una epidèmia o en una pandèmia com les referències de la Covid.
8: I justament, doncs, és que ens hem de preocupar?
9: Clar, com sempre, és trobar un equilibri, no? Vull dir, evidentment és un tema important. És una malaltia amb una taxa de mortalitat que el que hi ha calculat és relativament alt i una mitjana de reproducció de contagis, diguem, que l'única dada que tenim és del 2014 i era de 2,12. Això és relativament gran, també. Aleshores, evidentment, hi ha un punt de preocupació, hi ha un punt que les coses s'han de fer bé i que aquests confinaments dels casos sospitosos o de la gent que té símptomes evidentment han de ser molt, molt estrictes i complerts perquè, si no, la problemàtica pot ser molt gran, però en principi el que diuen els científics és que no hi ha un risc imminent o real de que això arribi a la població en general.
8: Miquel Martínez Vila, gràcies.
1: Ràdio Arrels.
6: Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: La vida, la cultura, la política, la gent. Impressions sobre el nostre temps amb Iu Escapa a Ràdio Arrels.
2: Dijous 14 de maig, a l'escolta de Ràdio Arrels, com cada dijous, amb nosaltres l'historiador Iu Escapa. Iu, bon dia.
3: Bon dia.
2: Iu Escapa, avui ens vols parlar d'història, però sobretot d'una certa visió de la història que tenen alguns ex-imperis, parlem dels que més bé coneixem, l'estat francès i l'estat espanyol, amb aquest cas un exemple ben recent que s'ha produït fa pocs dies a Mèxic.
3: Exactament, sí. La presidenta de la Comunitat de Madrid, la senyora Ayuso, que és de l'extrema dreta espanyola, no? Amb un èxit electoral a Madrid, ja fa temps que hi ha... Amb també un paper molt condemnable dins d'alguns coses de, amb diners i amb el seu home que havia fet guanyar sous del seu home durant la crisi del Covid, per exemple. I bé, aquesta dona ha anat a Mèxic, un viatge que tenia de durar 10 o 12 dies, amb la idea de reivindicar una figura històrica capdalt i civilitzadora de l'Hernán Cortés. I doncs això em sembla una cosa que tenen tots aquesta gent que tenen encara aquesta visió imperialista de l'Europa, no? Pot ser que sigui igual, per exemple, amb Turquia o amb Rússia, amb aquesta gent que tenen una visió de l'imperi otomà o de l'imperi tsarista, però si ens quedem aquí, tant a França com a l'estat espanyol, a França, per exemple, és aquesta gent que reivindiquen Jeanne d'Arc, veus? Tot això. Són gent que fan revisionisme històric per únicament fer pensar, si voleu, a una idea totalment civilitzatrice, positiva, de lo que ha estat a llur país. I dins d'aquell cas, la colonització, sense tenir la més mínima idea com ho veuen això la gent que viu d'aquests països. Jo vaig viure dins dels anys 80, uns anys al Mèxic, ja en aquest moment, hi havia aquest sentiment anti-espanyolista, d'aquest espanyolisme de dreta. Que perquè si voleu, quan arriben al Mèxic o en qualsevol altre país d'Amèrica Latina, diuen nosaltres vos hem portat la civilització. I això és una cosa que tota la gent d'allà, que siguin tant la gent que venien d'Espanya en aquest moment, els criollos o els indios, tot això ho rebutgen totalment. Per què ho rebutgen totalment? Perquè és el contrari de la realitat històrica. La civilització existia allà. Quan parlem nosaltres tenim aquesta focalització dient Cristòf Colom ha descobert l'Amèrica, no, l'Amèrica ja s'ha coneixit la gent. I tenim civilització, és pas una descoberta, si voleu, és una coberta únicament per nosaltres. Hi ha hagut com un encontre així, que ha acabat molt mal per les civilitzacions d'Amèrica Latina i en particular al Mèxic o al Perú, que tenien grans civilitzacions amb sovint molt més avançades en alguns aspectes que les civilitzacions europees. I que hi hagi gent amb una responsabilitat política important, que de l'estat espanyol, per exemple, que van allà al Mèxic per donar una lliçó d'arrogància, una lliçó arrogant, dient nosaltres ho hem portat a la civilització. Bé, això és una... És una mostra que tota aquesta gent que surt aquí, tota l'extrema dreta europeu, ha pas cap entès el canvi de món on sem. I això em sembla que pot explicar moltes coses. Pot explicar una manera de radicalització. Quan veus que la visió que tens del món t'escapa completament, ho veuen això d'una manera o d'una altra. En lloc de se posar a parlar, a imaginar, a reflectir, ja en dient, no, nosaltres continuem a tenir una u i ho farem passar per la força, si voleu això. I el que ha fet aquest Ayuso al Mèxic ha fet que al cap de 2 dies, reivindicant la figura de Cortés, l'aspecte civilitzador extraordinari que Espanya ha portat allà, tot això, hi ha hagut un rebuig total hasta de la dreta mexicana, i ha tingut de fugir d'una manera o d'una altra. L'ha increpat a l'aeroport i tot això. Doncs. I quan va tornar a Espanya, al cap de 4 o 5 dies, interrompint el seu viatge al Mèxic, quan ha arribat, evidentment, se posa a menyspreuar tota aquesta gent. I jo crec que nosaltres fem igual, molta gent de l'extrema dreta francesa fan igual amb els magrebins o els argelians, però està amb d'altres coses, no? Per exemple, els que arrenquen les banderes europeus és el mateix estat d'esperit. Nosaltres som molt més, és arrogant, estúpid, ridícul, però ben de l'idea que nosaltres aquí, més francesos que els francesos, si voleu, som molt millors que l'Europa i farien molt millor, i en tenim pas benestar i ho arrenquem com un gest de violència, no? Perquè és un gest de violència, això. Ridícul. I aquesta violència ben jo crec, d'això. Perquè aquesta gent no poden tenir ni una idea coherent del que és el món del dia d'avui. El món del dia d'avui, cal dir, és pas únicament l'Europa. Això s'ha acabat ja fa temps. Se va acabar amb la Primera Guerra Mundial, això. I encara ho han pas entès, això. El món, per exemple, al Mèxic hi ha 180 milions d'habitants, clar que és un país amb problemes, però nosaltres també en tenim de problemes. I aquests països amb una vitalitat, amb una creativitat, amb una potencialitat molt més important, finalment, que pot ser Europa el dia d'avui. I si sempre junts, l'única manera de poder continuar d'una manera com volem dir d'aquell món és de ser units, d'on dir l'Europa. Tots els països com Espanya o França representen paresa de cara al futur de tot aquest món. I reivindicant una figura com Jeanne d'Arc, una figura com Cortés, és únicament una forma d'arrogància ridícula, d'incomprensió de tot això, del món. I és molt, me sembla molt perillós, perquè un dia pot arribar un tirà que arribarà amb aquesta idea i farà patir molt de gent. Al final, la presidenta del Mèxic, que és una senyora que me sembla molt interessant conèixer pas, s'han escoltat els seus discurs, com ha contestat a Ayuso, ho ha contestat molt bé i ha dit, vosaltres sou derrotats, sou perduts. Sou perduts, és per això que sou perduts moralment, sou perduts políticament, sou perduts socialment, han perdut. I me sembla que és això. Aquest revisionisme imbècil i arrogant i molt, si voleu, injustificable és el signe que tota aquesta gent finalment al mitjà termi o han perdut. Se senten, si voleu, perduts, però volen imposar malgrat tot, aquesta visió del món. És aquesta realitat que tenim i que per nosaltres, amb aquests partits d'extrema dreta, és molt perillós, me sembla, perquè seran capaços d'anar fins a l'absurd total i fins a la violència total, no? I me sembla, ja cal organitzar, la democràcia se té d'organitzar amb això, perquè a casa nostra, tota aquesta gent que pensa en això, imaginen que un tirà és la millor solució per solucionar coses que mai se solucionaran així. I hi ha molta gent que busca la tirania, busca gent autoritària, no me sembla, dins les nostres societats europeus, tant dins l'estat espanyol que dins l'estat francès o dins d'altres estats, no? I això ven d'aquest esquizofrenia, si voleu. Nosaltres hem portat la civilització al món i ara el món els diu no, no s'ha pas portat la civilització, s'han compartit coses, ben entès, però nosaltres teníem també una civilització i el que s'heu fet vosaltres és sacsejar les nostres civilitzacions, perquè la realitat històrica és exactament això. El que me sembla una mena de reflexió que teníem de fer, focalitzats en la política a França i en coses del moment, Davidus o altres, la gent en pas. Quin política francesa ha parlat d'això? Quin? Perquè podríem dir la mateixa cosa de nosaltres. Volem donar lliçons a Algèria o al Marroc o als africans, en dient s'han portat la civilització i no. És exactament parell. Es tractaran exactament de la mateixa manera. El que cal fer és treballar junts, reconèixer que som iguals i treballar pel futur de gent.
2: I ho escapa. Com a historiador, penses que un dels principals punts comuns dels règims autoritaris o dels polítics que defensen una política de tipus autoritària és justament el revisionisme històric?
3: Sí, és una de les raons, perquè sempre hi ha una multiplicitat de raons, sempre per comprendre que pas únicament imaginar una raó. Hi ha una raó. Però això és una base d'això. La base és nosaltres hem estat una civilització perfecta, si voleu. És això que tenen, que això és el contrari de la realitat, ben entès. La gent que diu, nosaltres hem estat una civilització, el que s'hem fet dins les colònies ha estat perfecta. Tot el que ha estat dolent, tot el que ha estat criminal, tot el que ha estat de violència, no, tot això ho esborrem. I per fer entendre això, busquen herois dins la història, personatges que són com quasi sants, no? I que en realitat han estat també personatges molt contestables o molt violents, per exemple, la figura de l'Hernán Cortés i tot això, que ha estat criticat en aquest moment mateix per espanyols mateixos, no? Per exemple, Bartolomé de les Cases, que ha escrit Lletres de destrucció de les Índies al rei, no? Tot això, que un dominicà que se va donar compte del que passava. Donc, i hi ha una crítica al mateix moment que se passa d'aquesta gent. I aquesta crítica, per exemple, que tots els espanyols coneixen, els espanyols que tenen un mínim de cultura històrica, ho coneixen. Lletra de la destrucció de les Índies per Bartolomé de les Cases, que li han donat el nom d'una vila, Sant Cristóbal de les Cases, dins del Yucatán, fent dins del Chiapas. I doncs aquest personatge, que era un dominicà, normalment, que era aquí per civilitzar, si voleu, s'ha donat compte dels crimes que feien, no? I que va escriure el rei al mateix moment, just

de 50 anys hi havia 2 milions, eh? Van pas morir únicament de violència, van morir també de les malalties que van portar els europeus i que no ho coneixien. I doncs tot això és la realitat històrica. Ningú historiador del món ho contesta, això. Menys aquests polítics, perquè imaginen això, aquesta projecció que nosaltres aquí d'Europa hem donat una lliçó magistral al món, com quelcom de perfecte, i han portat la religió, i han portat la civilització, i han portat l'idioma, i han portat tot. És el que diu l'Isabel Ayuso. I el que, perquè ho diu descaradament, perquè el que permet, per exemple, de l'estat espanyol d'ho dir descaradament, sí, és el franquisme, d'una manera. Perquè el franquisme és això, d'una manera. Hi ha moltes altres coses també, però és això. I nosaltres aquí se diu també, d'una manera un poc menys descarada, però és igual, és la mateixa cosa. És, els problemes amb l'Algèria que poden tenir, tot això, és això. És això. Hi ha aquesta incapacitat de reconèixer que la colonització ha estat un temps, un moment. Això s'ha acabat i ho cal mirar amb uns ulls subjectius. Això. I és per això que hi ha un rebuig. Per exemple, perquè el Mali, el Burkina Faso, tot això han rebutjat la influència francesa. És per això, quan la gent hi va dient, som aquí per vos donar lliçons, som amb una arrogància, que és una arrogància també dels imperis, no? L'arrogància castellana, l'arrogància francesa, tot això existeix, això és una evidència. Quan vius dins d'aquests països, sentes això. Jo, al cap de 6 mesos que vivia a Mèxic, vaig comprendre que aquest estat d'esperit espanyol-castellà era totalment rebutjat per tothom allà, tant dels índios que dels altres, com els rics, com els pobres, com la gent de dreta, com la gent d'esquerra. Hi ha una unanimitat, si voleu, per rebutjar, perquè és el contrari de la realitat. La gent veu la realitat, han estudiat la realitat. Hi ha historiadors que han fet la història del Mèxic sense pensar en la història d'Espanya gloriosa, no? O hi ha gent que fa històries dels regnes africans, de l'Àfrica, sense, si voleu, filtrar amb la gent que fan a llur manera la història de la colonització, ben entès. I tot això em sembla que per anar endavant, cal fer el contrari d'aquesta gent. Cal anar endavant, sense culpabilitzar, perquè nosaltres aquí en aquest moment no tenim cap culpa de lo que va passar al segle XIX o al segle XVI, si voleu, cap culpa. Cap espanyol té cap culpa, però és per això que seria fàcil de reconèixer el que es va passar veritablement, i de reconèixer també que hi ha hagut coses que poden ser positives, però que hi ha hagut destruccions de civilitzacions, i això, tant que hi haurà pas aquesta manera tranquil·la, històrica, democràtica, jo diria humana, de fer les coses, i bé, això alimenta la gent que pensen que nosaltres som una civilització superior, una civilització, i que aquesta civilització, clar, com veuen que hi ha d'altres focs de civilitzacions per tot arreu del món i que gent fan coses molt... que nosaltres, aquesta gent diu, no, nosaltres, ens en volen a nosaltres, és com si i no tenim de defensar, i per defensar fotem de fora tothom i vivim tots sols. Arrenquem la bandera europeu i anem allà a fer lliçons, com l'Elisabet Ayuso, que s'acaben amb una... amb un ridícul total, però un ridícul que finalment segurament grada a molta gent de l'extrema dreta espanyola. I que igual aquí a França, que fan això, hi ha molta gent que els agrada i que diuen, ah, si haguessin tingut gent com tot això, el món iria millor. I és aquí que és el perill. És aquí que és el perill. Perquè quan vols, jo diria, fer una política, construir una política comuna amb aquests nivells de falsedat, d'irrealitat, d'impossibilitat, és aquí que passa un problema. És aquí que hi ha un problema. Perquè si aquesta gent un dia entenen el poder, intentaran de fer això. Fracassaran. Perquè antes que fracassin, hi haurà molt drama.

0: Se pot veure amb el que van fer en Alemanya, si voleu. I saps que hi podem acabar aquí perquè ho podem fer molt llarg, això. Saps que hi ha una teoria que ara és poc contestada, que els alemanys se van entrenar en Àfrica destruint civilitzacions i matant, fent molt matances de gent de colònies que tenien al sud de l'Àfrica, i que això els hi va donar a l'exèrcit alemà. Els va dir, si ho podem fer amb aquesta gent, ho podem fer amb els jueus també. És una teoria, això que ara és pas contestada, que la colonització ha estat una mena d'entrenament de la brutalització qui va haver durant el segle XX, per exemple. Donc, i ben entès, la brutalització del segle XVI de l'Amèrica Latina amb civilitzacions extraordinàries que tenien una visió del món diferent, però que tenien una visió del món molt, molt, molt, molt interessant, i tothom ho sap, i que nosaltres moltes coses són ells que ho han fet. Quasi tots els llegums que tenim, quasi tot això ven d'Amèrica Latina, les tomates, les trufes, els pebrots, els abocats, quasi tot.
1: I ho escapen, gràcies, doncs, recordant aquestes aportacions, finalment, cabdals dins el que ha esdevingut la nostra civilització, per dir-ho d'una forma, doncs, acabem avui la teva crònica d'opinió. Iu, gràcies, bon dia, fins la setmana entrant a Ràdio Arrels i a radioarrels.cat.
0: Gràcies. Fins ara. Adéu.
2: La vida, la cultura, la política, la gent. Impressions sobre el nostre temps amb Iu Escapa a Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels, a Vilanova de Reu, 95.

0: Salliu de casa amb l'agenda de Ràdio Arrels. Una finestra oberta als fets rellevants de l'actualitat festiva i cultural del nostre país.
1: Bon dia, sóc en Josep Roig, sóc el president de la Coral Capella de Santa Maria de Puigcerdà i vull informar que el proper dia 16 de maig, dissabte, a les 7 de la tarda, farem una trobada de tres corals a l'església de Santa Eugènia de Sallagosa. En la trobada aquesta cantarà la coral de Sallagosa, les Camilleres, cantarà la capella de Santa Maria i també tindrem convidada a la coral de Ribes de Freser. Moltíssimes gràcies per difondre la informació.
2: Escolteu Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
3: Anna Amigó és la protagonista musical aquesta setmana a Ràdio Arrels, ja que presentem el seu primer disc, Sang de Dona. Una pregunta que faig a tots els músics que entrevisto. Mm-hmm. Si m'haguessis de dir una de les teves cançons preferides de tots els temps, quina em diries?
4: Uf, de tots els temps? Bueno, depèn, no ho sé. De tots els temps, no et sabria què dir. No, ja sé quina. La Santa Espina. Sí, sona molt així, però jo crec que sí. Sí.
3: I les dues últimes cançons que has escoltat?
4: Les dues últimes cançons que he escoltat? Bueno, una és que és per necessitat, perquè la setmana que ve tinc un concert d'una composició que vaig fer jo. No, doncs, l'última peça que he escoltat és una peça que vaig composar l'any passat i que farem una representació la setmana que ve. I, evidentment, és aquesta la que he escoltat abans d'ahir i escoltaré avui i demà passat.
3: En bucle.
4: Es titula Rebrotar, és per quintet de corda amb contrabaix, o sigui, 5 persones, més arpa, més jo. I sí, aquesta és l'última que, bueno, és el que diem per necessitat, és la que he d'estar escoltant aquests dies. I després, així és... No ho sé, és que aquests dies estic molt amb el meu, sí. La cançó Retrobades, que també canto una cançó que es diu La Dida, que és una versió que no es coneix, no és de les més cantades, o sigui, normalment La Dida és una cançó tradicional nostra, també, però la versió que més s'ha gravat és la versió de la part de Girona, no? I jo, l'està a la part de Tarragona, la vaig arranjar extreta del cançoner del Baix Camp i el Montsant. I la representem també aquest dissabte, amb el que aquests dies també estic fent.
3: De tot això, sí, potser en tornarem a parlar una mica dels teus projectes que estàs preparant ara. Però ara parlarem de la cançó que es diu La Porquerola, una versió que has creat a partir del cançoner del Baix Camp i del Montsant. Ens expliques, sí, una mica aquesta tria?
4: Sí, aquesta peça és molt bonica. És un romanç. Bueno, de fet, totes són romanços. I per mi era important perquè aquesta, per exemple, doni a entreveure una mica de llum, no? De que les coses, doncs, tot i que a vegades et poden anar malament, el temps posa les coses a lloc i potser doncs, te n'acabes en sortint. I aquesta, precisament, tenia diferents versions a dins d'aquest cançoner i això també passa quan has de fer la tria, no? Que dius, bueno, hi ha una melodia que m'agrada i el problema ve quan a dins del cançoner hi ha dos o tres melodies de la mateixa cançó, que llavors has d'escollir. I t'agraden totes. I llavors jo en aquest cas vaig escollir una melodia principal per cantar i la segona melodia que m'agradava són els interludis o les altres parts, no? Vaig fer una barreja i després també vaig trobant una versió occitana perquè, clar, aquestes cançons les compartim amb la Mediterrània, no? I també vaig integrar doncs, parts d'estrofes de la versió occitana i altres coses doncs, que també volia afegir jo. I és una mica, aquesta és una mica matxembrat, tot i que hi ha... O sigui, ara em diries, canta la versió tradicional, ja no et sabria dir quina és. O sigui, sí.
3: Se'ns oblida ràpidament quan fem una altra cosa amb una cançó, l'original, ja no ens recordem tant.
4: Sí, sí. Ha d'estar molt integrada. I això també et ve a dir que qui no et diu que la cançó que t'ha arribat a tu avui...
3: No està modificada, ja.
4: Clar. Quantes vegades, segons l'època i segons qui la canta, i segons el que et volen dir, afegiran o trauran coses o canviaran paraules, no? Llavors, jo al final estic fent el mateix, l'estic adaptant als temps d'avui i a el que a mi m'agradaria dir amb aquella cançó, no? I, bueno, és com un joc, al final.
3: Mm. Tot seguit, doncs, escoltem La Porquerola de l'Anna Amigó. Don't you...

0: Això era la porquerola de l'Anna Amigó, això és el disc de la setmana. Escolteu-nos demà per al final d'aquesta entrevista.
1: Radio Arels, a Ceret, 88.2.

0: Ràdio
1: Arrels. Ràdio
0: Arrels.
2: Ràdio Arrels. És la una.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
2: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels. Acabes d'any 95.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Era més bonic el meu país.
3: Des del 1981, aquesta ràdio ha anat acumulant un fons sonor amb milers de veus que són la història d'aquest país. Descobrim-ne fragments. El reportatge sobre el terreny és un dels formats més propis de la ràdio, sortir dels estudis i portar el micro prop de la gent del carrer. Aquest és un reportatge de Ràdio Arrels l'any 1981. Pocs mesos després de la seva creació, anem cap a la Fira de Sant Martí de Perpinyà.
4: Llavors, aquí a l'estand d'Arrels, com se passa aquesta fira?
5: Bé, doncs em sembla que el nostre estand és molt ben situat perquè estem aquí a la vora de les noves galeries i precisament a un lloc on hi ha força plaça per passar. Doncs hi ha molta gent que es poden aturar, tenim una parada bastant estesa amb força discos i llibres en català, en particular tenim el darrer disc del Jordi Barra, tenim llibres pel mainatges i sobretot, i crec que som els únics a la fira a tenir-ho, tenim pòsters molt bonics amb reproduccions de pintura del Picasso, del Santiago Rusiñol, poetes modernistes catalans, pintors modernistes catalans que francament emmarcats fan molt bons quadres.
4: Bé, què compren més la gent?
5: Jo crec que la gent el que compra més és una carta també molt bonica dels Països Catalans. Es veuen els Països Catalans des de Salsa fins a Guardamar i de Fraga fins a Maó. A més, totes les comarques catalanes hi són dibuixades. És una carta que és amb un paper que sembla
4: plastificat,
5: sí, exactament, que sembla plastificat i també amb un vidre per sobre pot fer una cosa molt bonica per adobar, per fer bonica el vostre menjador o se pas al vostre despatx.
4: Va bé, doncs entre un estand de ganivets i un estand de blue jeans i d'abrics trobareu la parada d'Arrels. En aquesta fira trobem gent de tot arreu, ja ho hem dit tot aquest matí, fins i tot hi trobem gent de Pià. Sí, sí, heu ben sentit, de Pià mateix.
6: Me sé que vos enganyeu pas, jo som de Pià, ho és, eh?
4: Bé, sabeu, algú endevinem, sabeu?
6: Ah, l'accent parisien, eh? L'accent parisien ens podem pas enganyar, eh?
4: Quant fa d'anys que veniu a la fira?
6: Ai, bon Déu, que d'anys. Un manco 50.
4: Això us ho hauria pas tingut a demanar. Sóc indiscret.
6: No, jo per res, fa per res. Un manco 50 anys. Bé, abans hi havia pas gent com ara, hi havia pas de bord aquells rayons d'això de català, és hora que hi seguin aquells rayons de català, perquè jo em havia fet de verbes a escola, eh? No parlava pas català, no parlava... Bé, ara l'ensenyen, me carrega demanar, d'on vaig els interessos del governament, creieu pas?
4: Sí, sí, sí.
6: Ah, això m'encarrega per tornar a parlar, eh? Vosaltres que us podeu fer pistonar, i bé, demanaré jo que vaig els interessos, saps? Vine a fart, eh? Que eren a la curt, pam, sí que parlaven català. Ara, jo no parlava pas català, sant foie, a copier. Ara hi ha escoles, és bé que tornin a posar això en... Sabré, per diferents...
4: Què hi trobeu que hi falta en aquesta fira?
6: Eh?
4: Què hi trobeu que falta?
6: Que falta un bre d'ordre, veieu? Un tant element de gent, eh?
4: Us recordeu de la fira amb els cavalls i tot això, els maquinyons?
6: Oh, cap de nun. Quatre gambes i quatre pilats, dos ulls, dos mirallets.
4: Oh. Això canvia,
6: eh? Era un altre temps, eh? Otro tango, otro mers, ara hi ha botures, va poder passar, i hi havia un botellatge monstre. Que podíem pas marxar.
3: Un reportatge de la Fira Sant Martí l'any 1981, doncs pocs mesos després de la creació d'aquesta ràdio.
1: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcir i Fenolleda.
0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
7: Les efemèrides musicals d'Enderrock. Laura Bertran.
8: El 14 de maig del 1967 neix Marc Parrot. Va començar cantant en castellà amb el grup Regreso a las Minas, amb qui va publicar un disc. Ben aviat, però, va començar la seva carrera en solitari. La popularitat li va venir a través del seu alter ego, el personatge musical del Xaval de la Peca, un cantant d'èxits antics que participava en els programes de TV3 amb Andreu Buenafuente i amb un dels seus temes per una campanya publicitària exitosa. L'any 2005, Marc Parrot va decidir donar un nou rumb a la seva carrera i va començar a cantar professionalment en català. Mentider i Interferència van tenir un cert èxit i es va centrar en actuacions i gires per Catalunya. Va col·laborar amb TV3 en diversos aspectes musicals i havia compost diverses sintonies. Durant la temporada 2008-2009 va ser l'encarregat del programa Casal Rock. Marc Parrot també ha estat productor de molts grups. Escoltem ara Misteriosament Feliç.

0: Fins aquí, misteriosament feliç, del Marc Parrot.
1: Rosselló,
2: Vallespí,
1: Conflent,
2: Cerdanya,
1: Capcí i Fenolleda,
2: Ràdio Arrels.

Una llegenda avantguardista en el temps, incestuosa, deixeble del passat, honesta, paraula feta, còncava i cega, una obsessió a la penombra, no impertinent, tan sols filla de l'honestetat, difícil d'entendre, aritmèticament perfecta, solitud. Aquí teniu l'esperit,

0: anirem? Què farem?
1: L'agenda de Ràdio Arrels.
2: L'associació Encantarem us convida al seu festival Trobada Encantada, enfocat en els cants polifònics tradicionals aquests propers 22, 23 i 24 de maig a Elna. Vàries activitats hi són proposades per donar a conèixer aquesta pràctica vocal. Tallers, cantades, concert, ball folk... Podreu trobar tota la informació i les inscripcions a Eloasó Trobada Encantada. Així que ens trobem ben aviat a Elna per al festival Trobada Encantada els 22, 23 i 24 de maig. Fins aviat! Adeu!
3: Vos també comuniqueu a la gent la iniciativa, l'acte, la festa, l'exposició o el concert que organitzeu. Ràdio Arrels 04 68 35 47 48 ràdio@radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels.
1: Esquitxos de llibres.
0: Amb en Pere Manzanares.
1: De Ràdio Arrels.
2: Com que la mort n'és tan veïna i que no em puc aturar més, no em queda res més per a completar el meu viatge sinó prendre de vos, senyora, de preclara virtut, el meu darrer, trist i dolorós comiat. Així doncs, la fortuna no vol ni ha permès que jo, com a indigne i no mereixedor, hagi pogut arribar a vos, que ero el premi dels meus treballs. I la mort no em doldria tant si hagués acabat la meva vida trista i dolorosa en els vostres braços. Però suplico a la vostra excelsa senyoria que no deixeu de viure, perquè, com a premi del molt amor que us he tingut, recordeu i tingueu per recomanada la meva pecadora ànima, la qual torna amb molt de dolor al seu creador, que em l'havia encomanada. I com que la fortuna no em permet de poder-vos parlar ni veure, vos, que crec que hauríeu estat remei i salvació per a la meva vida, he decidit escriure-us breument, perquè la mort ja no em vol prorrogar més. Almenys que estigueu segura de la meva passió extrema i que he arribat al final de la meva vida. No us puc dir més, que el dolor que tinc no m'ho permet. Només us suplico i us demano la gràcia que afavoriu els meus parents i servidors. El vostre tirant, que besant-vos peus i mans, us encomana la seva ànima. Tirant lo blanc, de Joanot Martorell, un dels grans clàssics de la literatura catalana i de la novel·la cavalleresca. Joanot Martorell va néixer probablement a València entre el 1405 i el 1410.
1: Esquitxos de llibres.
0: Amb en Pere Manzanares.
1: De Ràdio Arrels.

I en passant per Fortià, allí varen trobar la refotuda espia, que a Figueres se'n va anar a contar al capità.

va davant. Minyons, anem marxant, anem a perseguir-los. I allí on els trobarem, baioneta, esperarem, farem carnissa.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Dites d'Arrels. Joan Lluís Mas, de l'associació Terra dels Avis.
3: Som al conservatori de l'associació Terra dels Avis, aquí a Elna. I el Joan Lluís Mas, bon dia.
4: Bon dia, Miquel.
3: M'has penjat una espècie de sac del coll. M'expliques una mica què és això?
4: Sí, sí. T'he penjat un... Sí, una mena de sac, efectivament, al coll, que això servia per cuia fruita, sobretot per cuia abricots, quan ets al cim de l'escala, i que és complicat de posar el cistell, encara que tinguis un ganxo, sembles complicat, i a vegades muntes al cim de l'escala per cuiar 4, 5 o 6 abricots i no val la pena muntar amb el cistell, que cal trobar una branca per agafar el ganxo i tot això. I llavors estan muntes amb això, que te penges al coll i ets totalment lliure, i llavors vas collint i te'ls vas posar com un cangur aquí.
3: Clar, perquè va penjant del coll a davant,
4: sí,
3: no?
4: Sí, sí, sí, per davant. I en tenim dos altres models que són totalment diferents, perquè la gent això s'ho fabricava a casa i cadascú, cada casa, se'ls feia una mica diferentment, i a vegades com una falda grossa. Aquest és fet realment expressament per cuia. A vegades és com una falda grossa que roblegaven, lligaven i que feia la potxa al davant.
3: Sí, sí,
4: Vite aquí. Doncs això, evidentment, és per cuia fruita.
3: Tot i això, l'expressió, la frase feta que ens portes avui és anterior al moment de culla, és el més aviat pel temps, això passat Pasqua, que encara no toca, no?
4: Sí, perquè entre la primavera i el moment que comences a culla fruita, que serà a finals de juny, per exemple, o segona meitat de juny, i després a l'estiu, hi ha tot un llarg procés, i en aquest llarg procés, després de Pasques, ja saps que 50 dies després de Pasques, que hi ha?
3: Hi ha Pentecosta.
4: Hi ha Pentecosta. I Pentecosta, la natura és exuberant, i és ple de flors, de fulles, etc, etc, i la fruita encara és petita i verda, evidentment, i d'aquí el proverbi Pentecosta, l'enramejada, és a dir, coberta de rams, l'enramejada, coberta de flors, i morta de fam.
3: Que és,
4: encara,
3: que és tot...
4: encara no hi ha fruita.
3: Clar, és tot molt bonic, però sí. Que es mengi potser alguna cirera, però poca cosa més, no?
4: Sí, sí, sí, sí. Pentecosta, l'enramejada, coberta de flors i morta de fam.
3: Moltes gràcies, Joan Lluís Mas.
4: Gràcies, Miquel.
5: Si a casa vostra teniu una dita semblant o la dieu d'una altra manera, ens podeu fer arribar el missatge al 04 68 35 47 48. 04 68 35 47 48.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Música a Ràdio Arrels. Amb Enric Balaguer.
2: Estic a Puigcerdà amb el president de la Coral Capella Santa Maria de Puigcerdà, president, doncs, i que acaba de tenir la creu de Sant Jordi, d'aquest Sant Jordi, justament. Senyor Josep Roig, primer, aquesta coral té una llarga, molt llarga història.
3: Sí, a veure, aquesta coral és la fórmula actual de l'antiga capella de cant que va existir a l'església de Santa Maria de Puigcerdà. Durant moltíssims segles, per lo menos 5 segles, no? 500 anys, doncs va existir una capella de cant com existia també a moltes esglésies importants, tant de França com a Espanya i a Catalunya, evidentment, doncs hi havia una capella de cant que era la que donava suport musical a les litúrgies en les diferents esglésies. I aquí a Puigcerdà no era molt gran, però de forma constant, durant, com he dit, 5 segles, va estar funcionant. Fins al moment de la Guerra Civil. En el moment de la Guerra Civil es va acabar en aquell moment i nosaltres som la represa, la refundació d'aquella antiga capella.
2: Donc, de la primera data de creació seria quan?
3: La primera data que tenim de l'existència d'aquesta capella és entorn al 1450, és a dir, que estem parlant del segle XV. Ja en aquell moment existien i a poc doncs, es van anar mantenint. El que passa és que en aquell moment tenien una configuració típica d'església. Eren 5 o 6 persones, un organista, només estava format per homes. Tenia una configuració diferent, lògicament, a la que avui en dia tenim.
2: I doncs la renaixença de la coral Capella Santa Maria, de quan és?
3: Sí, la recuperació aquesta, la primera vegada que actua la nova capella és en l'any 1997, és a dir, que va tot just l'any que ve, farà 30 anys que es crea aquesta capella. Es va crear a partir de la recuperació de l'òrgan que hi havia a l'antiga capella de Santa Maria, doncs es va fer un nou òrgan per l'actual església d'aquí de Puigcerdà, que és la de Sant Domènec, i a partir d'aquest fet, el mateix capellà que hi havia a l'església, juntament amb un professor de música que hi havia també a l'institut, doncs van configurar o van idear la recuperació d'aquella capella de cant, torno a insistir, a partir del 1997.
2: La creu de Sant Jordi suposo que és una gran il·lusió. Com s'ha preparat aquesta proposta de la creu de Sant Jordi?
3: Nosaltres fa un parell d'anys vam tenir també la gran il·lusió de poder aconseguir el Cerdà de l'any, que és una valoració que es fa de les diferents institucions aquí a nivell de Cerdanya, i a partir d'aquell moment, durant aquests 2 anys, vam estar pensant en si certament, donada sobretot la llarga història i l'activitat actual de la coral, seria possible doncs, arribar a aconseguir també aquesta creu de Sant Jordi. Aleshores, el que vam fer és parlar amb l'Institut d'Estudis Ceretans, que és qui gestionava el Cerdà de l'any, la consecució del Cerdà de l'any, i van ser ells els que van actuar de promotors, de presentadors, per dir-ho d'alguna manera, al govern de la Generalitat de la nostra institució com a candidata a aconseguir la creu de Sant Jordi.
2: Suposo que és un gran honor. Com és viscut a dintre de la gent de la coral, dels coristes?
3: Dintre de la gent de la coral, amb una il·lusió fantàstica, no? Pensi que aquí a Cerdanya, ho vam estar parlant amb l'anterior alcalde, aquí a Cerdanya només una vegada en tota la història es va aconseguir una creu de Sant Jordi, i penso que van ser els bombers voluntaris els que la van aconseguir. Aleshores, aconseguir una creu de Sant Jordi en aquest moment per la nostra entitat ha estat d'una il·lusió magnífica, però no solament de l'entitat, sinó que tota la vila de Puigcerdà ha viscut amb molt d'il·lusió i amb molt d'èmfasi el fet que arribés una nova Creu de Sant Jordi.
2: Aquest lliurament s'ha fet a Barcelona?
3: S'ha fet el dia 21, dos dies abans del dia de Sant Jordi, al Museu Nacional d'Art de Catalunya, el MNAC. Sí, sí. Allà van assistir els guardonats, que eren 20 persones a títol individual i 10 entitats, entre les quals hi havia dues corals, una de Lleida, de la zona de l'Urgell, i la capella de Santa Maria de Puigcerdà.
2: Per vosaltres és una mena de fita o de pedra històrica a la vostra coral?
3: Naturalment, naturalment. Jo penso que és la més important de les fites que ens podríem plantejar a mig termini. De fet, hi havia molta il·lusió, seguretat no en teníem tant, hem treballat moltíssim, hem recollit signatures, suports d'institucions, d'empreses, de particulars, amb una, bueno, amb més il·lusió que seguretat. I la veritat és que el resultat final ha sigut fantàstic.
2: Es farà un concert especial per celebrar aquesta Creu de Sant Jordi?
3: Vam estar parlant amb l'alcalde d'aquí de Puigcerdà i certament ja teníem previst fer dintre de la Setmana del Roser, que és el mes de juliol, ja teníem previst fer una actuació en la que estem preparant un programa nou, sobretot dedicat a les dones compositores, o sigui, un programa més dedicat a la dona, sense saber que aquest premi doncs podria representar un estímul encara més gran per acabar aquest projecte i celebrar-ho amb tota la gent de Cerdanya.
2: Tornem a parlar de la Coral Capella Santa Maria de Puigcerdà. Com és formada? Qui la compon?
3: La coral, en el moment actual, està formada per uns 35 cantaires. Sempre va oscil·lant una miqueta, però som uns 35. Al llarg de la història recent, dels 30 anys que farà l'any que ve que funciona, doncs potser han passat per la coral unes entre 100 i 120 persones diferents. Sempre hi ha hagut persones d'ambdues parts de la frontera, tant de la Cerdanya francesa com del Capcir, com de la Cerdanya catalana. Potser en el moment actual és el moment en què potser tenim menys representants de la banda francesa, però continuem tenint i és una de les, bueno, de les fites que nosaltres sempre ens proposem, que el que estem valorant és que sigui de l'entorn de Cerdanya, d'una banda i l'altra de la frontera.
2: Hi ha alguns concerts o actuacions previstes de categoria que cal destacar properament?
3: Bé, la propera que tenim ara ja prevista i preparada és el dissabte 16 de maig, serà a les 7 de la tarda a l'església de Santa Eugènia de Sallagús. A l'església de Santa Eugènia de Sallagús estarem amb les camilleres, que a més amb elles compartim la mateixa directora també, que és la Carme Baulenes. Comptarem també amb la gran col·laboració que és habitual del nostre pianista, que també és pianista de les camilleres, que és en Nicolás Licciardi, i a més ens vindrà també la coral de Ribes de Freser, o sigui que farem un concert, aquesta serà la primera trobada. I després ja dic, estem preparant un concert molt més novedós, per dir-ho d'alguna manera, per la Setmana del Roser aquí a Puigcerdà.
2: Senyor Josep Roig, moltes gràcies, felicitats encara per aquesta Creu de Sant Jordi.
3: Moltíssimes gràcies a vostès i espero que continuem treballant i repartint el que nosaltres sabem fer, que és la música, per tot el territori de la Cerdanya i el Capcir.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

0: Rosselló,
1: Vallespí,
0: Conflent,
1: Cerdanya,
0: Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 2 de la tarda.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
3: Esquitxos de jazz.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

és jove l'arbre i no pots oblidar l'empremta. Però per ser arbre ens falta coses per

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 3 de la tarda.
0: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
4: Esquitxos de clàssica.

0: Radio Arers, a Sureda, 95.
1: L'hora, 100% en català.
2: A Ràdio Arrels.

noia que em roba el cor. I les mans blanques, ben blanques, tot a mi es tornava d'hora. Si em tocava

0: En la primera línia han sembrat llavors de xiquets autistes que muten en violins esfilagarsats i notes fúnebres que s'enrosquen a les rames de la massa tarda aquella en la qual el sol s'amagava darrere els arbres intentant sostenir la teua mirada de cortar por la línia de puntos. En el primer espai està la blanca més blanca del pentagrama, eixa de ponga su foto aquí i ande hacia atrás con la cabeza torcida hasta detenerse en el escaparate. En la segona línia, Jesucrist és d'esclava de la creu i ens mira amb cara de aquí no ha passat nada perquè ja no té superpoders. En el segon espai, broten els fetus tubercle que serveixen de tro a les pilotetes de golf dels bigotis arrelats al mononcle. En la tercera línia, les noves fornades de joves embogits veient nus baix el planeta roig, al desert verd de la Venus blava decapitada, baix les dringants brolladures de pus còsmic del firmament. En el tercer espai, dones precioses amb vestits preciosos es peguen cabotaes contra els troncs posant cara de m'estic perdent alguna cosa. En la quarta línia, hi ha trampes permanents per a ments que són corxers que et converteixen en vides alienes i tombes que són gramoles de vinils que funcionen en cent de les antigues pessetes i arbres que són cames que acaben en tacó d'agulla per a llams. En el quart espai, hi ha rodamons de la vella escola que al vir en passar entre els dits la processó d'allò políticament erecte mentre intercanvien un lleu somriure de complicitat amb la mort.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels. Són les 4 de la tarda.
2: Ràdio Arrels.
4: Esquitxos de jazz.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 5 de la tarda.
3: Ràdio Arrels, cada dia i cada hora en català.
2: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
3: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
2: Música a Ràdio Arrels. Amb Enric Balaguer.
5: Estic a Puigcerdà amb el president de la Coral Capella Santa Maria de Puigcerdà, president, doncs, i que acaba de tenir la Creu de Sant Jordi, d'aquest Sant Jordi, justament. Senyor Josep Roig, primer, aquesta coral té una llarga, molt llarga història.
6: Sí, a veure, aquesta coral és la fórmula actual de l'antiga capella de cant que va existir a l'església de Santa Maria de Puigcerdà. Durant moltíssims segles, per lo menos 5 segles, no? 500 anys, doncs va existir una capella de cant com existia també a moltes esglésies importants, tant de França com a Espanya i a Catalunya, evidentment, doncs hi havia una capella de cant que era la que donava suport musical a les litúrgies en les diferents esglésies. I aquí a Puigcerdà no era molt gran, però de forma constant, durant, com he dit, 5 segles, va estar funcionant. Fins al moment de la Guerra Civil. En el moment de la Guerra Civil es va acabar en aquell moment i nosaltres som la represa, la refundació d'aquella antiga capella.
5: Donc, de la primera data de creació seria quan?
6: La primera data que tenim de l'existència d'aquesta capella és entorn al 1450, és a dir, que estem parlant del segle XV. Ja en aquell moment existien i a poc, doncs, es van anar mantenint. El que passa és que en aquell moment tenien una configuració típica d'església. Eren 5 o 6 persones, un organista, només estava format per homes. Tenia una configuració diferent, lògicament, a la que avui en dia tenim.
5: I doncs la renaixença de la Coral Capella Santa Maria, de quan és?
6: Sí, la recuperació aquesta, la primera vegada que actua la nova capella és en l'any 1997, és a dir, que va tot just l'any que ve, farà 30 anys que es crea aquesta capella. Es va crear a partir de la recuperació de l'òrgan que hi havia a l'antiga capella de Santa Maria, doncs es va fer un nou òrgan per l'actual església d'aquí de Puigcerdà, que és la de Sant Domènec, i a partir d'aquest fet, el mateix capellà que hi havia a l'església, juntament amb un professor de música que hi havia també a l'institut, doncs van configurar o van idear la recuperació d'aquella capella de cant, torno a insistir, a partir del 1997.
5: La Creu de Sant Jordi suposo que és una gran il·lusió. Com s'ha preparat aquesta proposta de la Creu de Sant Jordi?
6: Nosaltres fa un parell d'anys vam tenir també la gran il·lusió de poder aconseguir el Cerdà de l'Any, que és una valoració que es fa de les diferents institucions aquí a nivell de Cerdanya, i a partir d'aquell moment, durant aquests 2 anys, vam estar pensant en si certament, donada sobretot la llarga història i l'activitat actual de la coral, seria possible, doncs, arribar a aconseguir també aquesta Creu de Sant Jordi. Aleshores, el que vam fer és parlar amb l'Institut d'Estudis Ceretans, que és qui gestionava el Cerdà de l'Any, la consecució del Cerdà de l'Any, i van ser ells els que van actuar de promotors de presentadors, per dir-ho d'alguna manera, al govern de la Generalitat de la nostra institució com a candidata a aconseguir la Creu de Sant Jordi.
5: Suposo que és un gran honor. Com és viscut a dintre de la gent de la coral, dels coristes?
6: Dintre de la gent de la coral, amb una il·lusió fantàstica, no? Pensi que aquí a Cerdanya, ho vam estar parlant amb l'anterior alcalde, aquí a Cerdanya només una vegada en tota la història es va aconseguir una creu de Sant Jordi, i penso que van ser els bombers voluntaris els que la van aconseguir. Aleshores, aconseguir una creu de Sant Jordi en aquest moment per la nostra entitat ha estat d'una il·lusió magnífica, però no solament de la entitat, sinó que tota la vila de Puigcerdà ha viscut amb molt d'il·lusió i amb molt d'èmfasi el fet de que arribés una nova creu de Sant Jordi.
5: Aquest lliurament s'ha fet a Barcelona?
6: S'ha fet el dia 21, dos dies abans del dia de Sant Jordi, al Museu Nacional d'Art de Catalunya, el MNAC. Sí, sí. Allà van assistir els guardonats, que eren 20 persones a títol individual i 10 entitats, entre les quals hi havia dues corals, una de Lleida, de la zona de l'Urgell, i la capella de Santa Maria de Puigcerdà.
5: Per vosaltres és una mena de fita o de pedra històrica a la vostra coral?
6: Naturalment. Jo penso que és la més important de les fites que ens podríem plantejar a mig termini. De fet, hi havia molta il·lusió, seguretat no en teníem tant, hem treballat moltíssim, hem recollit signatures, suports d'institucions, d'empreses, de particulars, amb més il·lusió que seguretat. I la veritat és que el resultat final ha sigut fantàstic.
5: Es farà un concert especial per celebrar aquesta Creu de Sant Jordi?
6: Vam estar parlant amb l'alcalde d'aquí de Puigcerdà i certament ja teníem previst fer, dintre de la Setmana del Roser, que és el mes de juliol, ja teníem previst fer una actuació en la que estem preparant un programa nou, sobretot dedicat a les dones compositores, o sigui, un programa més dedicat a la dona, sense saber que aquest premi doncs podria representar un estímul encara més gran per acabar aquest projecte i celebrar-ho amb tota la gent de Cerdanya.
5: Tornem a parlar de la Coral Capella Santa Maria de Puigcerdà. Com és formada? Qui la compon?
6: La coral en el moment actual està formada per uns 35 cantaires. Sempre va oscil·lant una miqueta, però som uns 35. Al llarg de la història recent, dels 30 anys que farà l'any que ve que funciona, doncs potser han passat per la coral unes entre 100 i 120 persones diferents. Sempre hi ha hagut persones d'ambdues parts de la frontera, tant de la Cerdanya francesa com del Capcir, com de la Cerdanya catalana. Potser en el moment actual és el moment en què potser tenim menys representants de la banda francesa, però continuem tenint, i és una de les, fites que nosaltres sempre ens proposem, que el que estem valorant és que sigui de l'entorn de Cerdanya, d'una banda i l'altra de la frontera.
5: Hi ha alguns concerts o actuacions previstes de categoria que cal destacar properament?
6: Bé, la propera que tenim ara ja prevista i preparada és el dissabte 16 de maig, serà a les 7 de la tarda a l'església de Santa Eugènia de Sallagús. A l'església de Santa Eugènia de Sallagús estarem amb les Camilleres, que a més amb elles compartim la mateixa directora també, que és la Carme Baulenes. Comptarem també amb la gran col·laboració, que és habitual, del nostre pianista, que també és pianista de les Camilleres, que és en Nicolás Licciardi, i a més ens vindrà també la coral de Ribes de Freser. O sigui, farem un concert, aquesta serà la primera trobada. I després ja dic, estem preparant un concert molt més novedós, per dir-ho d'alguna manera, per la Setmana del Roser aquí a Puigcerdà.
5: Senyor Josep Roig, moltes gràcies, felicitats encara per aquesta Creu de Sant Jordi.
6: Moltíssimes gràcies a vostès i espero que continuem treballant i repartint el que nosaltres sabem fer, que és la música, per tot el territori de la Cerdanya i el Capcir.
4: Radio Arels, a Font Romeu, 93.1.

0: Pau Casals, una vida per la música i per la pau.
1: Josep Maria Figueres, biògraf de Pau Casals.
0: Enric Balaguer. Setena part. Josep Maria Figueres, quina és la relació de Pau Casals amb la religió, amb l'església?
1: Casals es forma musicalment amb una església. Casals té els seus festivals de música a Prada amb una església. Casals a Puerto Rico està amb una església. La vinculació de Casals amb una església és constant. Constant perquè la seva mare, malgrat dir-li que no creu en les lleis, etc, etc, l'impregna de valors. I quan hi ha aquests valors, hi ha l'església. No és, però, allò que en dirien una beata, un de misses, però sí que hi participa. De cap manera està vinculat a la maçoneria, com algú ha suggerit, però sí que ell entén que l'església és part consubstancial i pateix. Mai he vist una veneració tan alta com a Assís, agenollat, la Marta a terra, i ell agenollat amb una, sota un coixí, a Assís, a Itàlia, arran del pessebre, en el lloc en el qual hi havia la famosa grota d'on va aparèixer el que és el pessebre. Quan va a Natzaret, quan va a la cova de Betlem, quan va a Jerusalem, les cartes que li envia el Joan Alavedra, el seu biògraf, que fa una biografia esplèndida, poètica, i que si ve històricament, doncs hi ha poques dades, però sí que el situa humanament d'una manera magistral, com a gran periodista queda l'Alavedra, ell té doncs una veneració absoluta, un respecte immens. I tant és així que el pessebre, a l'arxiu de l'Orfo Catral, ho he pogut veure amb tot deteniment, amb tot detall, vol que el pessebre s'estreni al Vaticà. A Montserrat hi va sempre, i quan un monjo de Montserrat sigui el padre Ildefons Lobo a Memphis, que va escoltar el pessebre, diu, soc un monjo de Montserrat, diu, entri. O quan els monjos de Montserrat el van a veure a Prada per parlar de les seves peces clàssiques que havia compost, el Nigre de Summa, Virgen Maria, Homo Omnes, etc., de les quals donarà els drets a l'abadia de Montserrat i encara avui es reediten els discos. La implicació, per tant, de Casals amb l'Església és absoluta. No des d'aquesta dimensió de veneració cega, sinó d'una imatge profunda de fe.
0: Escoltem un extracte de l'oració a la Verge de Montserrat de Pau Casals, interpretada per l'Escolania de Montserrat.

0: Parlem ara del seu recorregut que després de la derrota dels republicans, que finalment fa arribar Pau Casals a Prada al Conflent.
1: Casals es belluga per París com a casa seva, es belluga per Londres com a casa seva. Per tant, està en aquests moments a cavall de París, va i torna, i un dels elements que he pogut fer per la biografia i que estic pensant de reproduir com a apèndix és la cronologia de les cartes. I gràcies a la cronologia de les cartes, en el que hi ha la ciutat i l'any, he pogut veure com a l'any 38 ell ja estava al Gran Hotel de Prada. I per tant, doncs, ell va i ve. No marxa aquella imatge ràpida que podem dir, no, el febrer, el final del 39, el gener del 39, doncs, on marxa? No, ell no hi marxa. Ell ja hi era. Però és que havia vingut, havia marxat, havia tornat. Se li havia fet un salconduit, com a músic, i torna. La por que hi havia és de que potser no tornarà, però torna. I la primera vegada, el 36, ja li donen papers, el 37 i 38, per tant, surt i torna, surt i torna. Per tant, és home ja de confiança. Altres no tornen, ell torna. I aleshores, a Prada hi arriba gràcies a uns contactes amb la família Guarro, que hi ha aquesta relació que li recomanen. Ell veu també que és una ciutat propera, per morfologia, ja sap que Catalunya del Nord és Catalunya, però té aquesta tipologia de ciutat, és una població catalana, s'hi troba bé, i aleshores ell va bé, estarà primer en aquest gran hotel uns dies, intentarà marxar quan hi hagi l'ocupació nazi, tindrà la mala sort que el Chaplin és bombardejat i per tant hauran de tornar els dos taxis, amb un hi van els de la Vetra i amb l'altre ell hauran de tornar els dos taxis de travessant una altra vegada des de la costa de Normandia fins a Prada, i allà estarà en diverses casetes que se l'han recordat, si bé la més coneguda és la famosa Vila Colet, perquè hi està de més temps, hi estarà 10 anys amb els Alavedra, amb la família Alavedra, per cert, el Joan Alavedra, però també havia estat amb altres dues o tres de petitetes, que totes gairebé, quan me les va ensenyar en Gual, són similars, senzilles, humils, planta baixa, una miqueta de jardí i una habitació, i a vegades havia de posar el violoncel damunt del llit perquè no hi havia espai. Ell és una persona austera, és la seva mare li mostra, li ensenya, i aleshores la seva mare li transmet també aquests valors. Per tant, ell és feliç doncs, fent una partida d'òmin al vespre amb els amics, és feliç parlant els diumenges amb les tertúlies que fa, sigui a Prada o sigui a San Juan de Puerto Rico, doncs amb els amics catalans i tocant i assajant al matí i anant a fer el passeig. Persona, per tant, frugal en la seva vida, fuma poc, una pipa poc, pràcticament no beu perquè el madejava, i no beu, és abstemi, i es manté, per tant, doncs, amb una vida doncs, de relació molt cordial. Les cartes ens permeten veure doncs, com és la seva relació amb el món, com tants i tants exiliats a l'època que tenen amb les cartes aquesta expressió de la seva vida, i per tant doncs, és una vida socialment molt senzilla. Però alhora és convidat arreu, de la Casa Blanca doncs, als palaus, o va a les grans sales, de la Pleyel a les primeres d'Estats Units, de Nova York, de San Francisco, etc. I per tant, doncs, es belluga arreu amb naturalitat i amb normalitat.
0: Acabarem, Josep Maria Figueres, amb el debat permanent, Pau o Pablo?
1: Bueno, Pablito. Ell de petit la seva mare li deia Pablito. Per tant, ell, els catalans amb els noms ens hem de fixar que aquell nom, quants n'hi ha que es diuen Francisco i d'aquí ve Cisco, quants n'hi ha que es diuen Conrado, i aquí a l'Empordà ho tenim, que tenim molts noms d'aquesta matriu que ja s'ha assimilat. Per tant, no vol dir res. Ara bé, a Pau té una connotació en francès, i ella a París hi havia viscut, hi havia anat, i l'escrivia la primera vegada quan va a Bèlgica, si està 4 dies, després quan torna de Brussel·les, després d'aquest contacte infructuós que el ridiculitzen, si passa un temps, els 2 primers anys, després viurà gairebé 10 anys, etc. Per tant, a francès Pau no t'ho diuen pas. Aleshores, hi ha una distorsió. D'altra banda, quan s'escriu a Catalunya, ell sempre signa Pau, les cartes. Pau. Ara, quan és un acte públic fora, fa Pablo. Quan és una acció que ell controla, posa Pau. Quan no la controla, li surt el que posen els altres, que en aquest cas pot ser Pablo o pot ser Pau. Però ell utilitza Pau, sempre amb naturalitat i amb normalitat. El fet és que la família li deia Pablito i que Pablo és el nom amb el que comença. Jo mateix he vist que els meus llibres, quan tenia 10, 11, 12 anys, signava José, no signava Josep. Això va ser posteriorment quan ja vaig tenir una mica consciència de l'opressió. Aleshores vaig dir, jo vull recuperar el meu nom, i em vaig posar Josep. Però ell comença, per tant, doncs, amb una rutina, un mimetisme, etc. Pablo, com comença escrivint en castellà, com la majoria de persones, comença a escriure en francès i quan prenen consciència es passen al català, catalanitzen el nom, etc. Per tant, ell és Pau pels catalans i per ell, i Pablo internacionalment, i no sempre, només en una part. Molts concerts i al final de la seva vida sempre serà Pau.
0: Moltíssimes gràcies, Josep Maria Figueres. Fins aviat.
1: Fins una altra.

Era la setena part de Pau Casals, una vida per la música i per la pau, amb Josep Maria Figueres, biògraf de Pau Casals. Un programa de Radio Arrels Conflent.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
2: Anna Amigó és la protagonista musical aquesta setmana a Ràdio Arrels, ja que presentem el seu primer disc, Sang de Dona. Una pregunta que faig a tots els músics que entrevisto. Si m'haguessis de dir una de les teves cançons preferides de tots els temps, quina em diries?
3: Uf, de tots els temps? Bueno, depèn, no ho sé. De tots els temps, no et sabria què dir. No, ja sé quina. La Santa Espina. Sí, sona molt així, però jo crec que sí. Sí.
2: I les dues últimes cançons que has escoltat?
3: Les dues últimes cançons que he escoltat? Bueno, una és que és per necessitat, perquè la setmana que ve tinc un concert d'una composició que vaig fer jo. No, doncs, l'última peça que he escoltat és una peça que vaig composar l'any passat i que farem una representació la setmana que ve. I, evidentment, és aquesta la que he escoltat ahir, abans d'ahir, i escoltaré avui, demà passat.
2: En bucle.
3: Es titula Rebrotar, és per quintet de corda, amb contrabaix, o sigui, 5 persones, més arpa, més jo. I sí, aquesta és l'última que, bueno, és el que diem per necessitat, és la que he d'estar escoltant aquests dies. I després, així és... No ho sé, és que aquests dies estic molt amb el meu, sí. La cançó Retrobades, que també canto una cançó que es diu La Dida, que és una versió que no es coneix, no és de les més cantades, o sigui, normalment La Dida és una cançó tradicional nostra, també, però la versió que més s'ha gravat és la versió de la part de Girona, no? I jo, l'estar a la part de Tarragona, la vaig arranjar extreta del cançoner del Baix Camí, el Montsant. I la representem també aquest dissabte, amb el que aquests dies també estic fent.
2: De tot això, sí, potser en tornarem a parlar una mica dels teus projectes que estàs preparant ara. Però ara parlarem de la cançó que es diu La Porquerola, una versió que has creat a partir del cançoner del Baix Camp i del Montsant. Ens expliques una mica aquesta tria?
3: Sí, aquesta peça és molt bonica. És un romanç. Bueno, de fet, totes són romanços. I per mi era important perquè aquesta, per exemple, deixant... d'on he entreveure una mica de llum, no? De que les

0: coses, doncs, tot i que a vegades poden anar malament, el temps posa les coses a lloc i potser doncs, te n'acabes en sortint. I aquesta, precisament, tenia diferents versions a dins d'aquest cançoner i això també passa quan has de fer la tria, no? Que dius, bueno, hi ha una melodia que m'agrada i el problema ve quan a dins del cançoner hi ha dos o tres melodies de la mateixa cançó, que llavors has d'escollir. I t'agraden totes. I llavors jo en aquest cas vaig escollir una melodia principal per cantar i la segona melodia que m'agradava són els interludis o les altres parts, no? Vaig fer una barreja i després també vaig trobar una versió occitana perquè, clar, aquestes cançons les compartim amb la Mediterrània, no? I també hi vaig integrar doncs, parts d'estrofes de la versió occitana i altres coses doncs, que també volia afegir-hi jo. I és una mica, aquesta és una mica matxembrat, tot i que hi ha, o sigui, ara em diries, canta la versió tradicional, ja no et sabria dir quina és. O sigui, sí.
1: Se'ns oblida ràpidament quan fem una altra cosa amb una cançó, l'original,
0: Sí,
1: ja no ens
0: sí,
1: recordem tant.
0: sí. Ha d'estar molt integrada. I això també et ve a dir que qui no et diu que la cançó que t'ha arribat a tu avui,
1: No està
0: quantes vegades ha estat
1: modificada ja,
0: modificada?
1: clar.
0: Clar, quantes vegades, segons l'època i segons qui la canta i segons el que et volen dir, afegiran o trauran coses o canviaran paraules, no? Llavors, jo al final estic fent el mateix, l'estic adaptant als temps d'avui i a el que a mi m'agradaria dir amb aquella cançó, no? I, bueno, és com un joc, al final.
1: Tot seguit, doncs, escoltem la porquerola de l'Anna Amigó.
2: Don Juan.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Era més bonic el meu país.
3: Des del 1981, Ràdio Arrels ha anat acumulant un fons sonor amb milers de veus que són la història d'aquest país. Descobrim fragments d'aquests arxius. Maig del 1984, tercer aniversari d'aquesta ràdio, i fa 3 anys que hi ha un govern d'esquerres a l'estat francès, un govern que ha hagut de canviar de política econòmica per continuar dins del sistema monetari europeu i per això aplica un pla de rigor econòmic que fa que en l'electorat d'esquerra hi hagi un fort malestar. Arriba el 1 de maig amb divisió sindical i amb poca mobilització als carrers. Això a les grans ciutats de l'estat francès, no a Perpinyà, on els sindicats es manifesten junts. Ràdio Arrels hi és present.
4: Conversem amb alguns participants en aquesta manifestació. Fa 3 anys hi ha un govern d'esquerra al govern.
5: Sí.
4: Aquests 1 de maig, des de fa 3 anys, s'assemblen als d'abans?
5: I bé, hi ha moltes coses que han de fer, eh? Sí, bé, encara ne falta pas mal, eh? Hi ha, com direm, les 39 hores, les congets que han allargat una setmana, en fi, moltes coses per les ràdios llibres, tot això, que tenen, que ara podran fer un poc de publicitat i que els hi permetrà de poder viure un poc, si no, no podien trascamar, diem, eh? Bueno, després, avui, la manifestació, em sembla que s'ha desenrotllat ben bé, que hi ha força gent, me giri cap a darrere, són els dels primers, jo, i encara veig pas a la cua, eh? Doncs, me sembla que és un dia, ara el sol que sall, que fins ara feia pas bo, tot va bé, me sembla que això, hi ha la Federació de l'Educació Nacional, hi ha la CFDT, hi ha el Partit Comunista, hi ha el Partit Socialista igual.
4: La CGT també.
5: La CGT també, sí, la CGT en primer, Doncs me sembla que això deu d'anar bé, que dins totes les grans viles de França se passa de la mateixa manera, me sembla que hauria d'anar bé, doncs, voilà.
4: Bé, tenim doncs aquí a forces treballadors, homes, dones i també els jubilats, els retratats. Crec que representeu els retratats del CGT.
6: Sí.
4: Els retratats se senten mobilitzats per participar en una manifestació com aquesta del 1 de maig?
6: Sí, sempre som fidels en aquesta manifestació del 1 de maig. Clar que tenim d'estar aquí i bon, manifestem per les reivindicacions. Ja s'hem fet un ressemblament el mes darrer a París, el 22 de març, i eren 10.000, veieu, que els retratats s'interessen en aquesta manifestació del 1 de maig, que és la jornada dels treballadors que havien guanyat la reivindicació principal de les 8 hores de treball i 8 hores de repòs i 8 hores per l'Osiers, també.
4: La CFDT també es presenta en aquesta manifestació del 1 de maig?
7: Sí, aquell 1 de maig serà de vot unitari i nosaltres fem avui la festa del 100 anys de sindicalisme, de l'ús que han sembrat les nostres llibertats. I aquell és el primer d'eslògans amb els altres que sentirem dins del corteja d'avui.
3: 1 de maig del 1984, reportatge de Ràdio Arrels de la manifestació sindical.
8: Ràdio Arrels, a Morellàs, 88.2.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: L'associació Ludopia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
3: Qui perd la llengua, perd la identitat. Ja n'hem parlat de les comparacions. Per enriquir la nostra parla o per ser més precisos quan expliquem coses, utilitzem de manera espontània imatges, comparacions. Són pas decisions personals, són imatges col·lectives que han entrat en la llengua. Per exemple, en un concert, o pels carrers de Perpinyà el dia de la Fira de Sant Martí, que hi ha pas plaça per tothom, i bé, direm que sem premits com d'arengades. O per parlar de qualcú que té les orelles tapades, direm que és surt com un perol. Aviam si coneixeu aquestes. Aquesta dona té el cul com una tremuja. La tremuja és l'embut de fusta que se posa sus la tina per hi besar el vi. Tossut com un macho. Torrat com un cacauet. Torrat en el sentit de borratxo, eh? Ah, és que tinc el canyú eixut com un tall d'esca. Hi ha poca gent que se'n deu recordar, eh? Mais l'esca és aquest bolet que creï a la soca dels arbres i que abans s'emprava per encendre el foc a la ximeneia. L'esca, eixut com un tall d'esca. I què fa aquell minyó així, plantat com una termenera? Les termeneres són aquestes pedres dreçades que marquen les fronteres entre els municipis. Botat com un galàpet. Un galàpet a Rosselló és un gripau, tothom ho sap.
2: La Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludopia.
4: Ràdio Arrels, en veig 93.1.
0: Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.
6: Ràdio Arrels. Són les 6 de la tarda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
6: La vida, la cultura, la política, la gent. Impressions sobre el nostre temps amb Iu Escapa a Ràdio Arrels.
7: Dijous 14 de maig, a l'escolta de Ràdio Arrels, com cada dijous, amb nosaltres l'historiador Iu Escapa. Iu, bon dia.
8: Bon dia.
7: Iu Escapa, avui ens vols parlar d'història, però sobretot d'una certa visió de la història que tenen alguns ex-imperis, parlem dels que més bé coneixem, l'estat francès i l'estat espanyol, amb aquest cas un exemple ben recent que s'ha produït fa pocs dies a Mèxic.
8: Exactament, sí. La presidenta de la Comunitat de Madrid, la senyora Ayuso, que és de l'extrema dreta espanyola, no? Amb un èxit electoral a Madrid, ja fa temps que hi ha... Amb també un paper molt, molt, molt condemnable dins d'alguns coses de, amb diners i amb el seu home que havia fet guanyar sous del seu home durant la crisi del Covid, per exemple. I bé, aquesta dona ha anat a Mèxico, un viatge que tenia de durar 10 dies, 10 o 12 dies, amb la idea de reivindicar una figura històrica capdalt i civilitzadora de l'Hernán Cortés. I doncs això em sembla una cosa que tenen tots aquesta gent que tenen encara aquesta visió imperialista de l'Europa, no? Pot ser que sigui igual, per exemple, en Turquia o en Rússia, amb aquella gent que tenen una visió de l'imperi otomà o de l'imperi tsarista. Però si ens quedem aquí, tant a França com a l'estat espanyol, a França, per exemple, és aquesta gent que reivindiquen Jeanne d'Arc, veus? Tot això. Són gent que fan revisionisme històric per únicament fer pensar, si voleu, a una idea totalment civilitzatrice, positiva, de lo que ha estat a llur país. I dins d'aquell cas, la colonització. Sense tenir la més mínima idea com ho veuen això la gent que viu d'aquests països. Jo vaig viure dins dels anys 80, vaig viure uns anys al Mèxic, ja en aquest moment, hi havia aquest sentiment anti-espanyolista, d'aquest espanyolisme de dreta, que perquè si voleu, quan arriben al Mèxic o en qualsevol altre país d'Amèrica Latina, diuen: nosaltres vos hem portat la civilització. I això és una cosa que tota la gent d'allà, que siguin tant la gent que venien d'Espanya en aquest moment, no? Els criollos i els indios, tot això ho rebutgen totalment. Per què ho rebutgen totalment? Perquè és el contrari de la realitat històrica. La civilització existia allà. Quan, per exemple, nosaltres tenim aquesta focalització dient Cristòfor Colom ha descobert l'Amèrica, no, l'Amèrica ja s'ha coneixit la gent. I tenim civilització, és pas una descoberta. Si voleu, és una descoberta únicament per nosaltres. Hi ha hagut com un encontre així, que ha acabat molt mal per les civilitzacions d'Amèrica Latina, i en particular al Mèxic o al Perú, que tenen grans civilitzacions amb sovint molt més avançades en alguns aspectes que les civilitzacions europees. I que hi hagi gent amb una responsabilitat política important, que de l'estat espanyol, per exemple, que van allà al Mèxic per donar una lliçó d'arrogància, una lliçó arrogant, dient: nosaltres ens hem portat a la civilització. Bé, això és una... Una mostra que tota aquesta gent que surt aquí, tota l'extrema dreta europeu, ha pas cap entès el canvi de món un sem. I això me sembla que pot explicar moltes coses. Pot explicar una manera de radicalització. Quan veus que la visió que tens del món t'escapa completament, ho veuen això d'una manera o d'una altra. En lloc de se posar a parlar, a imaginar, a reflectir, ja en dient: no, nosaltres continuem a tenir una raó i ho farem passar per la força, si voleu això. I el que ha fet aquesta Ayuso al Mèxic ha fet que al cap de dos dies, reivindicant la figura de Cortés, l'aspecte civilitzador extraordinari que Espanya ha portat allà, tot això, hi ha hagut un rebuig total hasta de la dreta mexicana, i ha tingut de fugir d'una manera o d'una altra. L'ha increpat a l'aeroport i tot això. Doncs. I quan va tornar a Espanya, al cap de 4 o 5 dies, interrompint el seu viatge al Mèxic, quan ha arribat, evidentment, se posa a menyspreuar tota aquesta gent. I jo crec que nosaltres fem igual, molta gent de l'extrema dreta francesa fan igual amb els magrebins o els argelians, però està amb d'altres coses, no? Per exemple, els que arrenquen les banderes europeus és el mateix estat d'esperit. Nosaltres som molt més, és arrogant, estúpid, ridícul, però ben de l'idea que nosaltres aquí, més francesos que els francesos, si voleu, som molt millors que l'Europa i farien molt millor, i en tenim pas benestar i ho arrenquem com un gest de violència, no? Perquè és un gest de violència, això. Ridícul. I aquesta violència ben jo crec d'això. Perquè aquesta gent no poden tenir ni una idea coherent del que és el món del dia d'avui. El món del dia d'avui, cal dir-la, és pas únicament l'Europa. Això s'ha acabat ja fa temps. Se va acabar amb la Primera Guerra Mundial, això. I encara ho han pas entès, això. El món, per exemple, al Mèxic hi ha 180 milions d'habitants, clar que és un país amb problemes, però nosaltres també en tenim de problemes, i aquests països amb una vitalitat, amb una creativitat, amb una potencialitat molt més important, finalment, que pot ser Europa el dia d'avui. I si sempre junts, si sempre junts. L'única manera de poder continuar d'una manera com volem dir d'aquest món és de ser units, d'on dir l'Europa. Tot sols un país com Espanya o França representen paresa de cara al futur de tot aquest món. I reivindicar una figura com Jeanne d'Arc, una figura com Cortés, és únicament una forma d'arrogància ridícula, d'incomprensió de tot això, del món. I és molt, me sembla molt perillós, perquè un dia pot arribar un tirà que arribarà amb aquesta idea i farà patir molt de gent. Al final, la presidenta del Mèxic, que és una senyora que me sembla molt interessant conèixer pas, s'ho han escoltat els seus discurs, com ha contestat a l'Ayuso, ho ha contestat molt bé i ha dit vosaltres sou derrotats, sou perduts. Sou perduts, és per això que sou perduts moralment, sou perduts políticament, sou perduts socialment, han perdut. I me sembla que és això. Aquest revisionisme imbècil i arrogant i molt si voleu, injustificable és el signe que tota aquesta gent finalment dins del mitjà termi ho han perdut. Se senten, si voleu, perduts, però volen imposar malgrat tot aquesta visió del món. És aquesta realitat que tenim i que per nosaltres amb aquests partits d'extrema dreta és molt perillós, me sembla, perquè seran capaços d'anar fins a l'absurd total i fins a la violència total, no? I me sembla, ja cal organitzar, la democràcia se té d'organitzar amb això, perquè a casa nostra, tota aquesta gent que pensa en això, imaginen que un tirà és la millor solució per solucionar coses que mai se solucionaran així. I hi ha molta gent que busca la tirania, busca gent autoritària, no me sembla, dins de les nostres societats europees, tant de l'estat espanyol que de l'estat francès o dins d'altres estats. No? I això ven d'aquesta esquizofrenia, si voleu. Nosaltres hem portat la civilització al món, i ara el món els diu, no s'ho pot portar a la civilització, s'han compartit coses, ben entès, però nosaltres teníem també una civilització i el que s'heu fet vosaltres és sacsejar les nostres civilitzacions, perquè la realitat històrica és exactament això. Aquí el que me sembla una mena de reflexió que teníem de fer, focalitzats en la política a França i en coses del moment, en Tavirus o altres, la gent en pas, quin polític francès ha parlat d'això? Quin? Perquè podrien dir la mateixa cosa de nosaltres. Podem donar lliçons a Algèria o al Marroc o als africans, s'han portat la civilització i no, és exactament pareil. Es trataran exactament de la mateixa manera. El que cal fer és treballar junts, reconèixer que som iguals i treballar pel futur de gens.
7: Iu Escapa, com a historiador, penses que un dels principals punts comuns dels règims autoritaris o dels polítics que defensen una política de tipus autoritària és justament el revisionisme històric?
8: Sí, és una de les raons, perquè sempre hi ha una multiplicitat de raons, sempre per comprendre cal pas únicament imaginar una raó, hi ha una raó. Però això és una base d'això. La base és nosaltres hem estat una civilització perfecta, si voleu. És això que tenen, que això és el contrari de la realitat, ben entès. La gent que diu, nosaltres hem estat una civilització, el que s'hem fet de les colònies ha estat perfecte. Tot el que ha estat dolent, tot el que ha estat criminal, tot el que ha estat de violència, no, tot això ho esborrem. I per fer entendre això, busquen herois dins la història, personatges que són com quasi sants, no? I que en realitat han estat també personatges molt contestables o molt violents, per exemple, la figura de l'Hernán Cortés i tot això, que ha estat criticat en aquest moment mateix per espanyols mateixos, no? Per exemple, Bartolomé de les Cases, que va escrit Lletres de destrucció de les Índies al rei, no? Tot això, que un dominicà que se va donar compte del que passava. Doncs hi ha una crítica al mateix moment que se passa d'aquesta gent. I aquesta crítica, per exemple, que tots els espanyols coneixen, els espanyols que tenen un mínim de cultura històrica, ho coneixen. I altra de la destrucció de les Índies per Bartolomé de les Cases, que li han donat una, el nom d'una vila, Sant Cristóbal de les Cases, dins del Yucatán, fent dins del Chiapas. I donc aquest personatge, que era un dominicà, normalment, que era aquí per civilitzar, si voleu, s'ha donat compte dels crimes que feien, no? I que va escriure el rei al mateix moment, just després d'en Cortés. I això s'ha esborat. No existeia pas aquesta crítica històrica, si vols. És com la història de Jeanne d'Arc, donc espriu. Donc hi ha aspectes positius, hi ha aspectes negatius, i és això la història. I cal pas esborrar tot el que finalment fa nosa, jo me fa nosa, ho esborrem. I aquest personatge és un personatge que ha portat la civilització al Mèxic. En realitat, hi han portat el dol, hi havia 20 milions d'habitants dins l'espai mexicà quan va arribar en Cortés. Al cap de 50 anys hi havia 2 milions. Van pas morir únicament de violència, van morir també de les malalties que van portar els europeus i que no ho coneixien. I doncs tot això és la realitat històrica. Ningú historiador del món ho contesta, això. Menys aquests polítics, perquè imaginen això, aquesta projecció que nosaltres aquí d'Europa hem donat una lliçó magistral al món, com quelcom de perfecte, i han portat la religió, i han portat la civilització, i han portat l'idioma, i han portat tot. És el que diu l'Isabel Ayuso. I el que, perquè ho diu descaradament, perquè el que permet, per exemple, de l'estat espanyol d'ho dir descaradament, sí, és el franquisme, d'una manera. Perquè el franquisme és això, d'una manera. Hi ha moltes altres coses també, però és això. I nosaltres aquí se diu també, d'una manera un poc menys descarada, però és igual, és la mateixa cosa. Els problemes amb l'Algèria que poden tenir, tot això és això. És això. Hi ha aquesta incapacitat de reconèixer que la colonització ha estat un temps, un moment. Això s'ha acabat i ho cal mirar amb uns ulls subjectius. Això. I és per això que hi ha un rebuig. Per exemple, per què el Mali, el Burkina Faso, tot això han rebutjat la influència francesa? És per això, quan la gent hi va dient, som aquí per vos donar lliçons, som amb una arrogància, que és una arrogància també dels imperis, no? L'arrogància castellana, l'arrogància francesa, tot això existeix, això és una evidència. Quan vius dins d'aquests països, ho sentes, això. Jo, al cap de 6 mesos que vivia a Mèxic, vaig comprendre que aquest estat d'esperit espanyol-castellà era totalment rebutjat per tothom allà, tant dels índios com dels altres, com els rics, com els pobres, com la gent de dreta, com la gent d'esquerra. Hi ha una unanimitat, si voleu, per rebutjar, perquè és el contrari de la realitat. La gent veu la realitat, han estudiat la realitat. Hi ha historiadors que han fet la història del Mèxic sense pensar en la història d'Espanya gloriosa, no? O hi ha gent que fa històries dels regnes africans, de l'Àfrica, sense, si voleu, filtrar amb la gent que fan a llur manera la història de la colonització, ben entès. I tot això em sembla que per anar endavant, cal fer el contrari d'aquesta gent. Per anar endavant, cal, sense culpabilitzar, perquè nosaltres aquí en aquest moment no tenim cap culpa de lo que va passar al segle XIX o al segle XVI, si voleu, cap culpa. Cap espanyol té cap culpa, però és per això que seria fàcil de reconèixer el que es va passar veritablement. I de reconèixer també que hi ha hagut coses que poden ser positives, però que hi ha hagut destruccions de civilitzacions, i això, tant que hi haurà pas aquesta manera tranquil·la, històrica, democràtica, jo diria humana, de fer les coses, i bé, això alimenta la gent que pensen que nosaltres som una civilització superior, una civilització, i que aquesta civilització, clar, com veuen que hi ha d'altres focs de civilitzacions per tot arreu del món i que gent fan coses molt, que nosaltres, aquesta gent diu, no, nosaltres, ens en volen a nosaltres, com si i no tenim d'on defensar, i per defensar fotem de fora tothom i vivim tots sols. Arrenquem la bandera europeu i anem allà a fer lliçons com l'Elisabet Ayuso, que s'acaben amb una... amb un ridícul total, però un ridícul que finalment, segurament, grada a molta gent de l'extrema dreta espanyola. I que, igual aquí a França, que fan això, hi ha molta gent que els agrada i que diuen, ah, si haguessin tingut gent com tot això, el món iria millor. I és aquí que és el perill. És aquí que és el perill. Perquè quan vols, jo diria, fer una política, construir una política comuna amb aquests nivells de falsetat, d'irrealitat, d'impossibilitat, és aquí que passa un problema. És aquí que hi ha un problema. Perquè si aquesta gent un dia entenen el poder, intentaran de fer això. Fracassaran. Perquè antes que fracassin, hi haurà molts drames. Se pot veure amb el que van fer en Alemanya, si voleu. I saps que, i podem acabar aquí perquè ho podem fer molt llarg, això. Saps que hi ha una teoria que ara és poc contestada, que els alemanys se van entrenar en Àfrica destruint civilitzacions i matant, fent molt matances de gent de colònies que tenien al sud de l'Àfrica, i que això els hi va donar a l'exèrcit alemà. Els va dir, si ho podem fer amb aquesta gent, ho podríem fer amb els jueus també. És una teoria, això que ara és pas contestada. Que la colonització ha estat una mena d'entrenament de la brutalització que va haver durant el segle XX, per exemple. Donc, i ben entès, la brutalització del segle XVI dins l'Amèrica Latina amb civilitzacions extraordinàries que tenien una visió del món diferent, però que tenien una visió del món molt, molt, molt, molt interessant i tothom ho sap. I que nosaltres moltes coses són ells que han fet. Quasi tots els llegums que tenim, quasi tot això ven d'Amèrica Latina. Les tomates, les trufes, els pebrots, els abocats, tot, quasi tot.
7: I ho escapen, gràcies, doncs, recordant aquestes aportacions, finalment, capdals dins el que ha esdevingut la nostra civilització, per dir-ho d'una forma, doncs, acabem avui la teva crònica d'opinió. I ho gràcies, bon dia, fins la setmana entrant a Ràdio Arrels i a radioarrels.cat.
8: Gràcies. Fins ara. Adéu.
6: La vida, la cultura, la política, la gent... Impressions sobre el nostre temps amb Iu Escapa a Ràdio Arrels. Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: L'actualitat a Ràdio Arrels.
3: L'antivirus és el nom d'una malaltia que fins fa pocs dies poca gent coneixia. Però ara molts estem descobrint l'antivirus arran de la contaminació de diversos viatgers d'un creuer. Miquel Martínez Vila, què hem de saber d'aquesta malaltia?
4: Doncs per començar hem de saber que es parla molt de l'antivirus i de molts antivirus i que hem de saber dividir els diferents tipus d'antivirus que hi ha. Això amb una classificació que fan els americans, sobretot. Divideixen l'antivirus entre el del món antic i el del nou món. D'antivirus és un virus que ja corre per Europa, però és el que es considera l'antivirus del món antic, que és bastant, es transmet bastant menys i normalment és menys greu. Després hi ha com l'altra gran família, que vindria a ser el del nou món. Aquest és una mica més greu i a més té una variant molt concreta, que és la dels Andes, que aquesta variant preocupa i preocupava especialment perquè és un virus que ha aconseguit fer el salt d'humà a humà. És a dir, molts d'aquests virus, i en general l'antivirus, només es transmet de rosegadors a humans, passant, per exemple, doncs, si els rosegadors han contaminat la pols o han contaminat un objecte que nosaltres toquem i després ens toquem la boca o el nas o el que sigui, ens podem contagiar aquest virus. El que passa és que el dels Andes ha aconseguit fer aquest salt d'humà a humà i això és una cosa que evidentment preocupa bastant. A més, al ser doncs, d'aquest antivirus del nou món, la taxa de mortalitat és bastant més alta que l'europea. La taxa de mortalitat costa de calcular perquè realment és un virus que tampoc s'ha estudiat una mica, però tampoc s'ha estudiat tant. Es calcula que és entre el 20 i el 40%, però hi ha algunes primeres recerques que apunten que que pot arribar fins i tot al 50%. Clar, això és, com a malaltia és una mortalitat molt elevada. Què passa? Que és aquesta variant molt concreta. Aquesta variant porta corrent pels Andes des de fa anys. És a dir, ja es van detectar contactes entre humans al 2014, que de fet en una festa d'aniversari es va contagiar doncs, diversa gent que estava allà. Què passa? Que la zona dels Andes argentins i de Xile és una zona que està molt poc poblada. Molt poc poblada al nivell que un dels departaments d'aquella zona, el departament dels Andes argentins, té la població equivalent a Ceret o a Toluges, amb una superfície que és com l'antiga regió del Llenguadoc-Rosselló. És a dir, que heu d'imaginar lo separada que està la gent. Clar, els contagis que hi havia allà estaven molt més limitats perquè el no haver-hi molta gent concentrada era molt difícil que passés. Clar, ara, en el fet aquest del vaixell, a més, el punt mediàtic que té el fet que hi hagués doncs, aquesta contaminació dintre d'un vaixell, que feia una mica de pel·lícula, doncs això també ha fet que s'hi centressin molt els mitjans de comunicació.
3: Com bé ho dius, Miquel, molts mitjans, tots els mitjans de comunicació estan aquests últims dies i hores parlant molt de l'antivirus. Justament és que estem exagerant la seva importància?
4: Clar, aviam, això és molt difícil de dir i per començar

0: en diferents brots a diferents països. Per això s'estan anant molt en compte i s'estan prenent moltes mesures. Després, cada país l'està prenent a la seva manera i tot plegat, però en principi, com que s'està actuant des de l'inici, el que diuen els científics és que no s'hauria de patir. De fet, l'OMS va dir fa uns dies que esperen que hi hagi més casos, és a dir, que els casos aniran creixent. A més, és una malaltia que triga bastant a sortir símptomes i que pot contagiar, encara no se sap molt bé, però durant bastantes setmanes. Per tant, encara poden anar sortint casos, però l'OMS no diu que no hi ha risc de que això es converteixi en una epidèmia o en una pandèmia com les referències de la Covid.
1: I justament, doncs, és que ens hem de preocupar?
0: Clar, com sempre, és trobar un equilibri, no? Vull dir, evidentment és un tema important. És una malaltia amb una taxa de mortalitat que el que hi ha calculat és relativament alt i una mitjana de reproducció de contagis, diguem, que l'única dada que tenim és del 2014 i era de 2,12. Això és relativament gran, també. Aleshores, evidentment, hi ha un punt de preocupació, hi ha un punt que les coses s'han de fer bé i que aquests confinaments dels casos sospitosos o de la gent que té símptomes evidentment han de ser molt, molt estrictes i complerts perquè, si no, la problemàtica pot ser molt gran, però en principi el que diuen els científics és que no hi ha un risc imminent o real de que això arribi a la població en general.
1: Miquel Martínez Vila, gràcies.
2: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
1: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
5: El 14 de maig del 1967 neix Marc Parrot. Va començar cantant en castellà amb el grup Regreso a las Minas, amb qui va publicar un disc. Ben aviat, però, va començar la seva carrera en solitari. La popularitat li va venir a través del seu alter ego, el personatge musical del Xaval de la Peca, un cantant d'èxits antics que participava en els programes de TV3 amb Andreu Buenafuente i amb un dels seus temes per una campanya publicitària exitosa. L'any 2005, Marc Parrot va decidir donar un nou rumb a la seva carrera i va començar a cantar professionalment en català. Mentider i Interferència van tenir un cert èxit i es va centrar en actuacions i gires per Catalunya. Va col·laborar amb TV3 en diversos aspectes musicals i havia compost diverses sintonies. Durant la temporada 2008-2009 va ser l'encarregat del programa Casal Rock. Marc Parrot també ha estat productor de molts grups. Escoltem ara Misteriosament Feliç.

0: fins aquí, misteriosament feliç, del Marc Parrot.
1: Radio Arels, a la Llagona, 93.1.
2: Cada dia, Radio Arels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat
3: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
3: Cada dia i cada hora en català.
5: L'Europa de les llengües, un viatge lingüístic arreu del continent. Amb Miquel Martínez Vila.
6: A Europa s'hi parlen moltes més llengües de les que molts de nosaltres coneixem. El Miquel Martínez Vila ens està oferint un viatge per tots aquests idiomes. Miquel, bon dia.
7: Bon dia, Cleofé.
6: Avui som a una regió a la costa del Mar del Nord.
7: Sí, som a una regió costanera del Mar del Nord que s'estén des del nord-est dels Països Baixos fins al sud-oest de Dinamarca, un territori anomenat Frísia. En aquest territori vivia un poble germànic que acabaria emigrant juntament amb els saxons cap a les illes britàniques i, per tant, els anglesos tenen una arrel conjunta amb aquest poble germànic meridional. Els frisons han acabat dividits entre les administracions dels Països Baixos, Alemanya i Dinamarca, però en territoris que no són contigus entre si, i els seus dialectes s'han anat separant els uns dels altres fins als punts que actualment hi ha grans problemes de comprensió entre els tres dialectes, o ja pràcticament llengües, dels frisons. La llengua frisona forta, al dia d'avui, és el frisó occidental, la que es parla a la regió neerlandesa de Frísia, que és parlada pel 70% dels habitants d'aquesta regió.
6: Doncs parlem primer d'aquesta regió occidental de Frísia.
7: Sí, per situar-la al mapa hem de pensar que som als Països Baixos. La meitat nord d'aquest estat és una terra al voltant d'un mar interior que en la seva obertura pel nord està tallat per un gran dic que evita que tot l'estat s'inundi. La costa i les illes més properes a l'orient d'aquest dic formen la província de Frísia. Aquesta regió té una economia molt agrària, sobretot amb la ramaderia de vaques, i a la província hi són oficials tant el frisó com el neerlandès, i el frisó es fa servir pel govern, la justícia, l'educació, els mitjans de comunicació, tot plegat. Políticament hi ha alguns partits polítics, com el Partit Nacional Frisó, que és un dels quatre partits que forma part del govern regional.
6: Abans has dit que el frisó també es parla a Alemanya i Dinamarca, Fa frontera la província de Frísia amb Alemanya?
7: Doncs no. Entre la regió de Frísia i Alemanya encara hi ha la província de Groningen, una zona que fins l'edat mitjana va ser de llengua frisona, però ara ja no ho és més. Per aquest motiu, com que els territoris frisons no estan comunicats entre ells, els diferents dialectes cada vegada se separen més.
6: El segon dialecte frisó és el septentrional.
7: Sí, en aquest cas es parla en un territori frisó que és al nord de tot d'Alemanya, a l'istme que uneix Alemanya i Dinamarca. El territori frisó és la part de la frontera entre els dos estats. En aquest territori hi ha associacions culturals i polítiques en defensa de la llengua i s'ensenya el frisó de manera voluntària a les escoles públiques. La presència als mitjans de comunicació és molt baixa, però encara existeix. Políticament aquí els frisons també estan organitzats i sovint fan front comú amb la minoria danesa de la zona per poder tocar poder.
8: In de jest van 2021 stuurde Frieslandoc 2 documentaires uit onder de namen De Ontdekking van Friesland. Een zoektocht naar het ontstaan van een Fries gevoel van eigen identiteit.
6: I encara hi ha un tercer dialecte molt minoritari.
7: Sí, aquest es parla més al sud, al land de la Baixa Saxònia, i aquest dialecte té poc més de 2.000 parlants i està molt amenaçat.
6: I sempre ens recomanes un lloc per visitar de la zona on es parla aquesta llengua.
7: Sí, avui serem a la regió frisona occidental, als Països Baixos, a l'illa de Schiermonnikoog, o pels frisons Ski a Montsix. És el punt més al nord dels Països Baixos i actualment és una destinació turística important. L'illa té 40 km quadrats i el principal mètode de transport allà és la bicicleta. L'illa té un sol municipi de 900 habitants i és el municipi menys poblat de tots els Països Baixos i per aquest motiu els habitants de Schiermonnikoog sempre proven de ser el primer municipi que declara els resultats quan hi ha eleccions.
6: Moltes gràcies, Miquel.
7: Gràcies, Cleofe.

0: L'Europa de les llengües, un viatge lingüístic arreu del continent. Amb Miquel Martínez Vila.
1: Radio Arrels, a Prada, 95.5.

0: Escolteu
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Punts i comes. Del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Bouguer Guastaví.
3: Bon dia. Avui, per començar l'any, farem campana. Ho farem l'école buissonnière. I, bueno, més que un estudi, serà una lectura plaent. I parlarem d'un mot de cada dia, però en un context original, cambra, ja que el relacionarem amb un dels poemes més coneguts del Gabriel Ferrater, Cambra de la tardor. Cambra prové del llatí camera o càmera, que ell mateix ve del grec càmera, és a dir, la volta. Qualsevol objecte en forma de volta, i en particular una habitació, però pot ser també un vaixell. Simbòlicament, la cambra, la càmera grega, és doncs un recer, un lloc que protegeix la intimitat. Curiosament, té el mateix origen que la càmera. Aquest aparell d'impressió, d'enregistrament, de reproducció i de transmissió d'imatges, com diu el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans. És a dir, un objecte que memoritza, que grava en el temps un instant, una estona, un espai-temps o una persona. I aquí ens relacionem directament amb el poema del Gabriel Ferrater, Cambra de la tardor. De fet, és el poema 42 i últim de Danuques Pueris, un títol estrany, llatí. És el final del llibre, tot just després de Exeunt personae, encara en llatí, que vol dir que les persones se'n va. Un llibre publicat el 1960 i, de fet, un dels tres últims volums publicats per Gabriel Ferrater, Danuques Pueris, 1960, Menjat una cama, 1962, i Teoria dels cossos, 1966, que després aplegaria amb uns quants afegitons en un volumen que es diu, que gairebé tothom coneix, Les dones i els dies, i que fa pensar en el gran llibre de l'antiguitat, Els treballs i els dies, d'Hesíode. Però la seva passió, Gabriel Ferrater, són les dones. L'epíleg de Danuques Pueris, que de fet ve de Catul, dona nous als infants, diu: entenc la poesia com la descripció, passant de moment en moment de la vida d'un home ordinari, com ho sóc jo. Clar, no era pas tan ordinari, però és interessant passar d'un moment a un moment. Aquest llibre, aparentment, no té forma. És un poema de plana sencera. No passem d'una pàgina a l'altra. Aparentment, no hi ha formalisme. Tot part d'una persiana, però d'una persiana que no està tancada del tot i que deixa passar la llum. Mira, s'obren, encavallament abrupte, 37 horitzons rectes i prims. I a partir d'aquest contrast entre l'ombra i la llum vindrà el retrat de l'amant, d'un moment amb ella. La llum s'està morint, de la mateixa manera que la tardor és la mort anunciada de l'any. La color de la llum passa de la mel a l'olor de poma. Aquestes sinestèsies, aquestes confusions de sentits, és un dels elements més típics de la poesia del Ferrater, Per exemple, deia, parlant de la posta de sol, roig pudent de guineu. I no oblidem que als afores d'abans, a Barcelona, hi havia dos barris com la Guineueta o el Guinardó, que justament remetien a aquesta realitat primera. Un diàleg s'instaura amb l'amant. Digues, te'n recordaràs d'aquesta tambra? Me l'estimo molt. I immediatament la relaciona amb sorolls, peus d'obrers, de paletes. Al final, tornem al principi, és a dir, la llum i l'ombra. El cos recorda, encara tens, la pell mig del sol, mig de la lluna. La lentitud del que està passant. Que lentes les fulles roses de les veus. Ens fa pensar en le pont Mirador de Apollinaire. L'amour s'en va comme cette eau courante, l'amour s'en va comme la vie est lente et comme l'espérance est violente. Us deixarem la interpretació musicada d'un cugatenc, d'un veí de Sant Cugat on vivia el Gabriel Ferrater, Joan Artigas, que segons les seves pròpies paraules va voler seduir un poema que l'havia seduït. S'hi transparenta tota la sensualitat dels versos de Gabriel Ferrater. Que tingueu bon dia.
1: La persiana no del tot tancada.

0: que són paletes.
1: Punts i comes. Del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Bouguer Guastaví.
2: Radio Arerts, a Canet, 95.
3: Escolteu Radio Arrels.
4: Radio Arrels. Són les 7 de la tarda. Escolteu Radio Arrels.
5: Memòria. La nostra gent s'explica. Berenguer Ballester.
6: Soc al barri de Sant Galdric, entre el barri de Sant Galdric i les Coves de Perpinyà, per fer memòria amb una amiga. He de dir que cantem junts a la Coral Solstici de Perpinyà. Ja fa temps que li havia demanat fer aquesta missió i finalment ha acceptat. Manuela Prada, bon dia.
7: Bon dia.
6: I gràcies d'acollir-me a casa teua.
7: Amb molt de gust.
6: I d'haver acceptat parlar de la teua història, que de fet és una història similar a moltes altres històries de gent d'aquest país. És a dir, la retirada, les dificultats d'integració, l'esforç per sortir-se'n, el treball per dominar la llengua i tantes altres coses que aniran sortint. Sembla una casa molt bonica.
7: Sí.
6: Coberta d'una vinya?
7: Vinya verge.
6: Vinya verge. És a dir, que no fa raïm.
7: No, es diu vinya verge. Tenia un altre nom, segurament, però ens han dit que era una vinya verge. Raïm no en té, no.
6: Parlarem de la teva família. Tu ets filla d'un gallec i d'una catalana. Ton pare va néixer a Galícia i als 25 anys se'n va a Barcelona en un moment en què ja ha començat la guerra entre els que defensen la república i els militars feixistes de Franco. El teu pare es va incorporar als Guàrdies d'Assalt,
7: sí,
6: que era un cos policial que va ser fidel a la república. I ta mare va néixer prop de la Seu d'Urgell, era filla d'un carabiner aragonès destinat a la Seu.
7: Sí.
6: Doncs tens dues famílies de militars o policies, no? Es pot dir?
7: No, el meu pare... No crec que el meu pare tingués una vocació de militar, perquè va ser així. Va sortir de Galícia a correcuita, segurament. El meu pare era molt, molt aventurer, de sempre. I primer va anar al front... Em penso que el van destinar al front d'Astúries... I d'Astúries, aleshores es va passar de l'altra banda. Ell vivia a Galícia, a la Corunya.
6: I això era zona franquista?
7: Esclar.
6: Sí.
7: I primer O sigui, que ell el van enviar al front d'Astúries i ell va passar de l'altra banda. Ell va veure que això no anava.
6: Sí.
7: I se'n va anar cap a
6: Catalunya. Va desertar de l'exèrcit franquista per anar a l'exèrcit republicà.
7: Sí. I se'n va anar a Barcelona. No va desertar per anar a l'exèrcit, ell se'n va anar... Se'n va anar perquè era així, no li convenia, era així, als 14 anys ja se n'havia anat de casa, havia agafat un barco per anar-se'n a Amèrica.
6: I a Barcelona s'incorpora, doncs, als Guàrdies d'Assalt.
7: A Barcelona ara sí, però això no sé com, vull dir que no crec que fos per vocació primera, no?, d'anar, o potser sí, o no ho sé, no ho sabem, però ell es devé... Guàrdia de Sal.
6: I doncs la família de la teva mare és filla de carabiner, que també va ser un cos, de fet guardaven les duanes, les fronteres.
7: Sí, ells estaven a la carretera,
6: sí,
7: per vigilar la gent.
6: I també va ser un cos fidel a la república.
7: Sí.
6: I després de la Seu d'Urgell, el teu avi amb la teva mare, el teu avi és destinat a Barcelona. I aquí el pare i la mare es coneixen.
7: Sí. Suposo que vivien a la mateixa quartell. O...
6: Sí.
7: Suposo. Tot això ho suposo.
6: Sí?
7: Perquè d'explicar-nos-ho no ens han explicat res. No gaire.
6: Bé, el pare i la mare es casen el desembre del 38, és a dir, gairebé a la fi de la guerra.
7: Sí.
6: I el pare i l'avi, doncs, implicats, un els guàrdies d'assalt i l'altre el cos de carabiners, fan la retirada l'any 39 cap a França. Passen pels camps de concentració d'Argelers i el Barcarès.
7: Molts refugiats van anar a Argelers directe i després els van passar al Barcarès, quan el Barcarès va obrir més tard. El iaio se'n va anar cap a Barcelona. El iaio no podia estar fora de la família, era molt desgraciat i se'n va anar. Els deixaven sortir del camp. Els que volien tornar cap a Espanya podien tornar cap a Espanya.
6: I el teu avi no va tenir problemes quan va tornar a Barcelona?
7: Sí, esclar, segur. Sí, esclar, va passar segurament, va passar per la presó, va passar, esclar. Has de passar pel purgatori abans de tornar. Sí, esclar que sí, pobret. Mm-hmm. Però ell no podia estar fora de la família, va voler tornar amb la família. Mm-hmm. Però el meu pare no, el meu pare era molt aventurer i se sortia de tot. Sí.
6: A l'estiu del 40, ton pare i ta mare es retroben a Andorra.
7: Sí, ho sé perquè tinc una foto.
6: Ah, sí, ja l'he vist, la foto.
7: No és que m'han explicat tampoc, però vaig trobar la foto i dic, mira, veus que bé, es van trobar a Andorra.
6: I després van a l'Arieja.
7: Baixen per l'Hospitalet i baixen cap a l'Arieja.

0: Avui faig memòria a Manuela Parada, estem a casa seva, a Perpinyà. Ja sabem coses del pare i de la mare, que s'han conegut a Barcelona en plena guerra, es casen poc abans que s'acabi la guerra, el pare amb l'avi de la Manuela fan la retirada i finalment el pare i la mare es retroben a Andorra i després se'n van a l'Arieja, on tu, Manuela, neixes el 1941. En aquell temps l'Arieja és zona lliure fins que el novembre del 42 arriben els alemanys. Clar, tu no tens cap record, perquè hi vas estar 2 anys a l'Arieja.
1: 21 mesos,
0: ni 2 anys. He vist la foto també, eh?
1: Sí.
0: Una foto on es veu el teu pare i la teva mare i tu en un cotxet molt alt.
1: Sí.
0: On dins del cotxet hi portàveu què?
1: Hi portàvem contraband, hi portàvem estraperlo, sí. Les patates. Hi havia racionament, no? Tot anava escàs, suposo. I doncs del cotxet hi portaven les patates, hi portaven tot el que podien recollir o vendre, no sé, el que feien.
0: Doncs passes 21 mesos a l'Arieja i has nascut el 41 i finalment, després de que arribin els alemanys a l'Arieja, el 43, el pare us fa marxar a la mare, que és embarassada de la teva germana, i a tu torneu a Barcelona i aneu a viure a casa dels avis.
1: Sí.
0: El Poble Sec.
1: El Poble Sec, al carrer Poeta Cabanyes.
0: El carrer on va néixer en Joan Manuel Serrat, el cantant.
1: Sí, senyor.
0: Éreu veïns.
1: Érem veïns, però bo, nosaltres no sortíem molt al carrer.
0: No?
1: No, nosaltres... Potser el vam veure alguna
0: perquè
1: vegada.
0: Segur que el vau veure, perquè és també dels anys 40, ell.
1: Ah, sí.
0: Deu ser del 45 o 44 o...
1: Sí, sí, o com la Gelina, més o menys. Sí, sí, és la nostra quinta.
0: Sí.
1: Sí, ell voltava pel carrer.
0: Però té una cançó en Serrat sobre el seu carrer.
1: Sí, que diu el meu carrer.
0: El meu carrer.
1: Sí.
0: Sí, sí. No es passes la teva infància a Barcelona en ple franquisme.
1: Sí.
0: I heu tornat al 43. Vas a escola allà mateix, al Poble Sec?
1: Sí. Anem a escola al Colegio de Misioneras Franciscanas Religiosas de la Inmaculada Concepción.
0: Que eren monges, doncs.
1: Monges, sí, monges franciscanes.
0: Com era aquella escola de monges a Barcelona en ple franquisme?
1: Jo el record que tinc, mira, bé, és una escola de monges. De totes maneres, a casa ja també, els nens abans no parlaven, no parlàvem de res, no es podia obrir la boca.
0: Hi havia por?
1: No, de por, no, perquè els nens havien de callar i obeir.
0: Ah, d'acord, disciplina familiar.
1: Disciplina, ja, sí, disciplina familiar, sí, tant. I a l'escola igual.
0: I no recordes la por al carrer?
1: Ah, no. Jo por no he tingut mai allà.
0: No?
1: No, por de res, no. Nosaltres hem viscut molt protegides, hem viscut molt felices. No ens donàvem compte de res.
0: Clar.
1: Nosaltres res.
0: I el català? El català en aquell moment era prohibit a Catalunya.
1: El català i les monges suposo que eren catalanes, però tampoc parlaven català.
0: I a la família hi havia el castellà del teu avi...
1: Aragonès.
0: Sí. I el català de la teua àvia catalana, és això?
1: Sí.
0: Doncs alternàveu les dues llengües a la família?
1: Sí, nosaltres sempre hem sigut bilingües.
0: Sí.
1: Sempre hem sabut almenys dues llengües.
0: Manuela, a l'escola ets la primera de la classe.
1: Sí.
0: I m'has dit, per força. Explica'm això.
1: Però suposo que sí, que suposo que havíem de ser excel·lents perquè no es deixessin arraconats. La meva germana també era bona.
0: I per què podíeu ser arraconats? Què vols dir?
1: Perquè érem filles. Jo no ho sabia. Jo era molt... Jo això ho imagino després. Ho portàvem a nosaltres.
0: Éreu filles dels que havien perdut la guerra.
1: El meu pare vivia a França. Jo era la francesa. Jo sempre he estat francesa.
0: Ah.
1: Allà francesa i aquí espanyola. I sabien que el meu pare era a França. Doncs en aquell moment, si el meu pare era a França, era filla de rojo.
0: Sí.
1: No? Però jo no sabia. Nosaltres no sabíem això.
0: I per superar aquesta situació calia ser bona a la classe, a l'escola.
1: És clar, a casa era una disciplina i allà també havíem d'estudiar. Només fèiem això. Estudiar i a casa. I a casa allà a brodar, també perquè, és clar, quan teníem un temps així lliure entre els estudis de llibres, havíem de cosir, resar, brodar, sabem fer de tot, ganxet, mitja, tot ho sabíem fer, eh? Perquè havíem de tenir una educació de senyorita de la Falange.
0: Sí, i perquè que... les nines eren educades en aquest sentit.
1: Sí, eh? Sí.
0: Per ser dones i mares de família.
1: Això mateix, i de la Falange, sí. I cara al sol.
0: Cantàveu l'himne falangista?
1: Claro. Clar. I teníem el llibret de les senyorites perfectes i el llibre de les senyorites, sí. Per saber com...
0: Com calia ser.
1: Com calia ser. Sobretot molt educades i no fer cap mica de soroll de res.
0: Tens record de fred, de fam?
1: No, nosaltres mai. No, nosaltres no hem patit de res. La iaia s'aixecava al matí, se n'anava al mercat de Sant Antoni a buscar menjar i de no res en feia menjar. La iaia era una dona de la terra, d'Urgell, de Noves de Segre, i que ella ho sabia fer tot.
0: S'espavilava.
1: Molt. Nosaltres no hem patit mai, ni fam ni res, vestides sempre com princeses, ens ho feien, molt boniques, sempre. Molt ben arreglades, molt netes, i al col·le amb uniforme. De totes maneres, al col·le teníem un uniforme que durava la setmana. Abans no et canviaves cada dia, anàvem d'uniforme. Un uniforme a l'hivern, un uniforme a l'estiu, més lleuger, però d'uniforme.
0: Escola, casa, però tens temps també d'aprendre a ballar sardanes. Però a casa hi ha un lloc que ensenya a ballar sardanes.
1: Sí. I m'apunten allà, això ho diu ma germana perquè jo no me'n recordo. Jo em recordo que anàvem a ballar sardanes, però ella diu, esclar, és que ens van apuntar amb un foment, segurament.
0: Sí.
1: I després anàvem a ballar sardanes a la plaça Sant Jaume.
0: On cada diumenge hi havia sardanes,
1: sí.
0: Tarda i vespre, i molta gent s'hi reunia cada diumenge a ballar sardanes.
1: Sí, però això també d'una manera molt innocent. Anàvem a ballar sardanes sense res més nosaltres, perquè era la nostra identitat, era normal, vull dir, no hi anàvem per fer folklore o per fer
0: resistència catalana, tampoc.
1: No, tampoc, no. I anàvem perquè era la nostra manera de ser, la nostra cultura.

0: Memòria a Ràdio Arrels, amb Berenguer Ballester.
1: Avui faig memòria amb Manuela Parades, a casa seva, a Perpinyà. Ja sabem que tu, la mare, i després també la teva germana, heu viscut a Barcelona, en ple franquisme, a casa dels avis. Mentrestant, el pare s'ha quedat a França, ha fet la retirada, ha passat pels camps de concentració i s'ha instal·lat, després de la guerra, a Normandia, on fa de paleta i participa a la reconstrucció que li ha reconstruït. I vol retrobar la família.
2: Sí, la meva mare estava molt enamorada del meu pare. Va ser el seu, l'amor de la seva vida. Vull dir que... I ella, doncs, no va parar fins que... van mantenir lligams, segurament.
1: Per correspondència, vols dir, per correu?
2: Per correus, per correspondència. De tant en tant anàvem també, hi havia alguna trucada telefònica, anàvem a correus allà al final del Passeig Colom. Podíem telefonar als hores, parlàvem alguna vegada. Però vull dir que ella no el va deixar mai. Tenia el seu home a França i ell va fer la seva vida perquè era un home jove, suposo.
1: Sí.
2: Però ella no, ella... No vull dir, ella no estava separada, tot i que li havien fet firmar uns papers de separació, perquè per poder entrar en el sistema franquista oficial, la meva mare va tenir de firmar que estava abandonada i separada del marit.
1: D'acord.
2: Però ella, esclar, ella tenia el seu home a França i ella el que volia és
1: retrobar l'home.
2: Retrobar el seu home, com pogués. Mm. I així que va poder, ho va intentar.
1: En principi, el teu pare volia que us retrobéssiu a Normandia.
2: Sí, esclar, ell va començar a construir una casa perquè anéssim allà. Però la mama, no sé si ho he dit, però la mama estava malalta. Nosaltres sempre l'hem conegut malalta. I cada vegada que preparava el viatge, quan vam poder, perquè esclar, això va començar quan van començar a obrir les fronteres, em sembla que va ser el 53, 54, que es va poder, van començar a obrir les fronteres. I cada vegada que volíem prendre el viatge es posava malalta.
1: I per això va demanar que us retrobéssiu a Perpinyà, que era més a prop.
2: Al final el meu pare va dir, doncs, mira, baixaré a Perpinyà, és a prop de la frontera, diuen que allà parlen català, potser aquí podràs venir. Mm-hmm. I així va ser.
1: I l'estiu del 57 la família es retroba a Perpinyà.
2: Això.
1: Tu tens 16 anys i el teu pare... És gairebé un desconegut per tu, doncs.
2: Sí, esclar. El meu pare...
1: El vas deixar quan tenies 2 anys?
2: 21 mesos.
1: 21 mesos.
2: Sí, perquè és que... Però jo crec que el meu pare m'ha faltat sempre.
1: Sí?
2: És això.
1: Sí.
2: I després, clar, després era un estranger del que... aquest home que ens havíem adonat, no?
1: Teniu aquesta sensació, aquesta imatge...
2: Sí.
1: ..de que el pare us havia abandonat?
2: Sí. Doncs no teníem gaire afecció amb ell. Uh-huh. Era un estranger.
1: I el retrobeu, doncs, quan tu tens 16 anys,
2: l'any
1: 57, són moments difícils perquè tot ha canviat per tu i la teva germana. M'has dit, passem 6 mesos sense desfer les maletes, pensant que és un malson que aviat s'acabarà.
2: Sí, però és que tu t'imagines que nosaltres vivíem a Barcelona com a princeses, vull dir, entre cometes princeses, però sí... molt preservades, molt guardades, cuidades per la família, i venim aquí i ens trobem en una habitació d'un hotel de mala mort a Sant Jaume, tots quatre en una habitació. Tu imagina't, ma germana sempre ha tingut molt més caràcter, i ella s'enfadava, i ella cridava, i ella sortia tot. Però jo...
1: I tu aguantaves?
2: Jo guardava i, esclar, vaig fer asma.
1: Ah, sí? Ah.
2: I jo m'ofegava. Ma mare malalta, jo que m'ofegava... Ma germana amb un caràcter que és l'única que li plantava cara al meu pare. Tu imagina't la situació. No, pel meu pare i el meu pare, que volia retrobar una família, però es troben 3 dones que, a part la meva mare, les nenes són hostils, les crosses.
1: Doncs l'ambient familiar és tens.
2: Tens, i a més, quatre en una habitació... Hem de cuinar amb un fogonet de no res, vull dir, la misèria total.
1: Sí, sí.
2: La misèria.
1: I acabareu vivint al carrer Llúcia, al barri Sant Jaume, prop de la farmàcia de l'oncle.
2: Sí, les dones ja van començar a respirar una mica. Quan vam poder tenir un pis al carrer Llúcia, ja, ja se'ns va
1: veu millorar aquí, eh?
2: Sí, vam millorar. Uh-huh. Amb cuina i dues habitacions uh-huh. o tres, però millor, ja vam millorar.
1: I en Josep de l'Oncle, doncs de la farmàcia de l'Oncle, com que parles català, em demana de participar a un enregistrament per la processó de la sang.
2: Sí, sí, mira.
1: No el tens pas, aquest enregistrament.
2: No. Alguna vegada, ara ja no les últimes vegades, perquè ara ha canviat molt la sang, eh? Sí. Ara ja no té res a veure amb allò del començament, eh? M'havia sentit, algunes vegades m'havia escoltat quan feia la processó.
1: Perquè se sentia pels carrers.
2: Se sentia pels carrers, sí. I a més vivíem al carrer Llucià i passava allà davant.
1: I què deies tu en aquest enregistrament?
2: Oh, com canta el gall a la matinada, una cosa així, no? No sé, no me'n recordo la frase, una frase que m'havien preparat.
1: El vas conèixer bé, doncs, el de l'oncle, Josep de l'oncle.
2: Sí, perquè vivíem a la vora i la mare malalta, jo també.
1: Clar, a la farmàcia cada dia.
2: A la farmàcia anava, i és un home, molt bon home.
1: Sí.
2: Que va ajudar molta gent, els gitanos els ajudava molt.
1: Sí.
2: Els gitanos hi anaven amb una recepta i els hi donava sabó i coses per viure.
1: Ja no hi hagués més la farmàcia.
2: No, un dia vam passar i ens havien tirat la casa.
1: Sí, totalment, eh?
2: Enderrocant de l'oncle, ens han enderrocat la nostra.
1: També?
2: El número 4.
1: Perquè era ben bé al costat de la farmàcia.
2: Sí.
1: Al començament 4. Del carrer,
2: sí,
1: Llúcia.
2: Sí, el 4.
1: Sí.
2: O sigui, hi havia el 2, la farmàcia havia de ser el 2.
1: Sí, d'acord.
2: Sí. I nosaltres el 4, i ara queda la meitat de la finestra de la cuina.
1: No fotis.
2: Queda així. Durant molt temps passàvem per allà i dèiem, aquí hem viscut, no? Sí, i hem vist, havíem vist canviar aquella casa, i un dia passes per allà i ja no hi és.

0: Manuela, quan arribes a Perpinyà tens 16 anys, doncs,
1: sí.
0: I no pots entrar al circuit escolar clàssic.
1: No.
0: Ets massa gran. Mm. A més a més, encara no domines el francès.
1: No, el francès en sabíem una mica perquè, és clar, a l'escola teníem un nivell bastant fort.
0: A Barcelona.
1: Sí, ens apretàvem molt. I el francès en sabia una mica, però el francès de l'escola, no? Poc, poc. I jo, esclar, em trobo bastant perduda, sense socialment cap, gairebé cap contacte. La meva vida era això, hem de tornar cap a casa.
0: Bon, suposo que el català era present al carrer Llúcia, a Sant Jaume.
1: Sí, però era un català també diferent del nostre.
0: Clar.
1: No era el mateix català, eh? Aleshores, saps què va passar? Que a Barcelona també anava molt al cine. I doncs aquí, a Perpinyà, saps, vaig trobar que vaig començar a anar al cine i vaig aprendre molt francès al cine perquè anava a veure les pel·lícules subtitulades, comèdies musicals americanes, i amb això vaig aprendre molt el francès. Jo no he patit, no puc dir que hagi patit de la integració social, però ma germana sí, perquè ella tenia 14 anys. Primer, ja quan arribem, el meu pare ja la va apuntar a les bremes. Jo no, perquè jo, esclar, jo, delicada, asmàtica, jo m'he quedat sempre amb els raconets,
0: saps? Tu no vas fer baremes?
1: Jo, que va.
0: I la germana sí?
1: Tampoc, perquè li va dir, diu, posa't allà al final de... perquè cap al Castellet, allà al final d'aquella avinguda, i passarà un camió a recollir-te. I ma germana, clar, pobreta, és que ella no sabia res, tampoc, que no sé quines tantes del matí, amb 14 anys... I el camió no va passar mai, no la van recollir, no van anar a bremes. Però després va anar a la confitura, això sí, va anar a la Catalana, hi havia una fàbrica de confitures que es deia La Catalana, que era Santa Ciscle, i la va apuntar a la confitura el meu pare perquè anés a treballar, ell s'havia de treballar.
0: I tu no treballaves, doncs?
1: Jo què va, si és que jo era molt delicada. Que a fora no. A fora no. Després vaig anar a collir el Barcocs. Vam anar a Sant Galdric a collir el Barcocs.
0: Quan a Sant Galdric no hi havia cap casa encara.
1: Ah, no, és que al barri de Sant Jaume, cap a la plaça Cassanyes, pujaven-nos una mica més, però després no hi havia res.
0: Esclar.
1: Quan arribaves al que és ara el Camp de Mars, això era un bosc de pins. I després per anar a Sant Galdric hi havies d'anar a peu, era el poble.
0: El poble, Sant Galdric.
1: Era el poble.
0: D'acord.
1: I això era l'edat mitjana ja. A Sant Galdric baixava el rec pel mig del carrer i la gent ja bocaven les galletes allà, eh? Encara quan vam arribar. És que vam arribar...
0: Perquè no hi havia clavegueres, vols dir?
1: No, vam arribar a Perpinyà i era l'edat mitjana, eh?
0: Sí?
1: Era allò... Sortíem d'una ciutat i anàvem, però van segles enrere. Mm-hmm.
0: Manuela Parada, et passaràs el certificat d'estudis i després faràs de monitora a la Verneda de Prats de Molló. Passes el BAFA, el brevet de monitora, i passes dos estius treballant com a monitora,
1: sí,
0: a Prats.
1: Sí.
0: Et dediques també a passejar la mainada a Sant Jaume.
1: Sí, i l'Angelina també, ma germana també, després sí.

0: era pas el molí de
1: El
0: vent.
1: molí de vent eren les muntanyetes,
0: Clar.
1: també eren els aloès, muntanyetes i aloès es deien, perquè hi
0: Sí.
1: havia molts aloès, aquesta planta grassa,
0: Sí.
1: saps, que creix, i allà anàvem a córrer, i també el Camp de Mars, el bosc de pins, i sobretot venien per el berenar, perquè ens duien el berenar, cap a les 4 venia una furgoneta amb aquells un bidons, que diuen
0: Sí.
1: aquí els bidons,
0: Sí.
1: plens de llet amb xocolata calenta. I quan havíem berenat, molts ja se n'anaven cap a casa.
0: És per això que hi anaven, doncs, per berenar.
1: Sí.
0: Faràs després tot de treballs diversos, com brodar per una botiga de roba, vendre olives al carrer Paratilla,
1: això va ser una
0: vendre
1: aventura,
0: formatge, sí.
1: Una aventura. També m'hi va apuntar el meu pare, perquè, esclar, pel meu pare era un paràsit, això de tenir una noia a casa sense treballar. El meu pare havia treballat sempre. Havia patit molt i treballant molt, molt, i no, era molt difícil de tenir una noia a casa així, molt, sense fer res. I un dia em va apuntar les olives, i tu imagina't, jo, que no parlava, que vull dir que era molt tímida, molt tímida. I vaig haver d'anar... Això sí que me'n recordo molt, perquè mira, hi havia la botiga al carrer Paratilla. Aquella gent es diuen Cuixac, això me'n recordo, que també eren catalans, però que no en van parlar mai català, eh? Perquè hi ha gent que ja s'havien instal·lat i
0: sí.
1: Que... I que, bon, que per nosaltres ja érem d'una categoria inferior. I jo era... Hi havia al davant, igual que ara, amb les olives que s'havien de vendre, i a darrere teníem les bosses de paper, i jo havia d'agafar una bossa de paper i sortir a dir al client a veure què volia. I això...
0: Et costava molt.
1: Jo ja... Em va costar moltíssim.
0: Però va ser, finalment.
1: Esclar, així, ho havia de fer, sí. Però dirigir-me a algú... Perquè, esclar, és que jo no parlava, jo estava molt, sí. Molt callada. Allà vaig començar a entrar a la vida, amb les olives.
0: I a la tarda vas a l'escola d'estenodactilo?
1: Això després, perquè
0: després.
1: Primer les olives era el dissabte, el diumenge. Després de les olives, aleshores ja vaig començar a animar-me, a agafar una mica de valentia, i vaig entrar a treballar a darrere, al carrer de darrere, al carrer de Rue de Cordonnier, em sembla que es diu, que és... Hi ha la Paratilla i Cordonier, que és paral·lel. I hi havia una botiga de venda de formatges, que es diu La Venta Directa.
0: Encara hi és, la botiga de formatges?
1: Encara hi és, ara.
0: Sí.
1: Encara hi és,
0: encara
1: amb
0: és.
1: La filla,
0: sí,
1: amb
0: sí.
1: La filla de Reinald. Sí,
0: i vas
1: sí.
0: Treballar aquí, doncs?
1: Vaig treballar aquí, ah. Sí. I aleshores allà ja vaig entrar a treballar 8 hores.
0: Sí, no t'hi coneixes, aquí. Amb formatge i amb olives.
1: Ah, sí, el formatge és molt, molt, sí. Molt, molt, perquè em va agradar, perquè em van posar, m'havien contractat per anar a treballar amb el fill de la casa, la família es deia Reinald, i el fill tenia un camió que anava pels pobles, o sigui, cada dia un poble, i aleshores anàvem amb formatge a l'engròs, amb aquells formatges tan grossos de Gruyère, sí. De Cantal, de... Sortíem a les 6:30, m'aixecava a les 6, me n'anava a peu allà al carrer per el camió, allà al final del Vernet, i marxàvem a un poble diferent cada dia, i això em agradava molt.
0: Doncs coneixes el país...
1: Coneixer el país
0: per la venda
1: i
0: conèixer... Formatge.
1: I vendre el formatge, que ja el veníem... La gent comprava el formatge per la setmana, i veníem, doncs veníem ja veníem un quart, o ja veníem mig formatge... del vermell, que es deia Edam,
0: sí,
1: allà
0: sí.
1: es venia Gruyère, Cantal, Edam i la tomba de Savoie. Això és gairebé les coses que es venien més. Acabava a la una i mitja i em deixava la tarda lliure. És clar, la tarda lliure la vaig aprofitar per anar a estudiar.
0: I vas aquí a l'escola d'estenodactilo.
1: Sí, perquè és clar, jo sabia estenodactilo, però en espanyol. I el teclat espanyol és diferent del teclat francès. I em vaig apuntar a l'escola d'estenodactilo. Quan vaig tenir allò el diploma d'estenodactilo, vaig deixar els formatges. Es van quedar molt parats perquè ells, esclar, ells no ho sabien. Ells es pensaven que ja m'havien...
0: Que t'hi quedaries, clar.
1: Que m'hi quedaria, ja m'havien deixat en aquell moment, ja m'havien deixat també

0: la gerència d'un magatzem, perquè van obrir un magatzem a la plaça Fontena Nova, allà on han fet ara la universitat.
1: Sí.
0: Allà hi havia un magatzem, i era a prop de casa meva. Doncs allà primer hi vaig entrar, i érem dues, era una, hi havia un responsable i jo de dependenta, i després aquella se'n va anar i me'n van deixar a mi de responsable del magatzem. Però jo el formatge, jo no era la meva vocació de vendre formatge tota la meva vida. I a més, és que sentia, feia olor de formatge tot el dia. Bon, doncs jo no, jo volia seguir, sortir-me d'això, no?
1: I és per això que vas a l'escola d'estil
0: de vaig a l'escola i quan vaig tenir el certificat, el diploma de l'escola d'estenodactilo, vaig buscar feina de secretariat, de sortir-me, fer-me feina de despatx. I vaig a fer el formatge. Després van passar anys.
1: Te'n vas a París.
0: Sí, també vaig treballar a Citroën 3 anys i també un dia me'n vaig cansar i me'n vaig a París. M'apunto a l'escola de secretària medical i me'n vaig a París.

0: cantó a Galícia, amb Julio Iglesias, una cançó que Manuela Parada ha volgut que sonés en aquesta memòria. Pel seu pare i per Galícia, ja ha explicat que son pare era gallec. També ha volgut la cançó Greensleeve, amb Eleanor McCain, per la seva meitat celta, el tango Caminito, amb Carlos Gardel, per la seva mare, que enyorava el seu home, el Se Canto, amb Rosalía de Peira, perquè va néixer en un racó occità, a l'Arieja, i també una matinada fresca, que hem escoltat amb el grup de folk, per la seva iaia, l'àvia que la cantava. Aquesta és la primera part de la memòria a Manuela Parada. Encara l'hem de seguir en la seva història, que passarà per París, pel retorn a Perpinyà, pel seu esforç d'estudiar el català, la seva llengua, que no sabia escriure, acabarà sent professora de català, i pel seu treball de recuperació de la memòria familiar, amb la descoberta que la seva història de la retirada és la història de molta altra gent, i els viatges que farà a Galícia, Andorra, l'Arieja, Aragó, la Seu d'Urgell, seguint el rastre històric de la seva família. Tot això serà a la segona part de la memòria amb Manuela Parada, enregistrada a casa seva a Perpinyà, a la fi del setembre 2020, que podreu escoltar demà a aquesta mateixa hora.
1: Memòria.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat

minyones de Canet, diu que tenen el cul net. L'altre dia em vaig veure una, quasi feia amb un rasclet, les minyones del cul.

0: Ràdio
1: Arrels. Ràdio
0: Arrels.
2: Esquitxos de llibres.
1: Amb en Pere Manzanares.
2: De Ràdio Arrels.
3: Quan la Marta m'havia deixat, 3 mesos enrere, me n'havia anat amb la meva botxilla de soldat sota els polls de la carretera de Catllà. No volia veure ningú. Vaig passar per carrers deserts. La capital d'estiu dels Països Catalans tornava a ser una població qualsevol del Pirineu francès. Els indígenes es fotien del català com dels mitjons que portava Mao Tse-tung al seu enterrament. De la bonica festa que havia durat 10 dies, n'hi en quedava un fanal. No vaig agafar un tren modern de la regió, sinó un vell tren del 1950. Els vagons vells bellotejaven. Les parets de fusta brillaven com un cafè de Viena, al temps dels traus. Acabava d'enamorar-me d'una minyona que vivia a 12 hores de tren de casa meua. S'estava a Valls i jo a Canes, a casa de ma mare, amb una baixada des de 2 anys. Quan tornaria a treballar, condició necessària per passar el concurs d'arxiver, sola possibilitat per viure al país, hauria de pujar a Beauvais, a 1.200 quilòmetres de la seva casa. Només. Per simplificar-ho tot, ella festejava de 6 anys ençà. Aviat se casaria. Cada vespre vaig agafar el costum de pujar fins al pi que domina tota la plana del Rosselló. Les bremes començaven i les vinyes feien flaire de sucre i de most. Errava pels camins fins a la tarda. A la posta del sol mirava cap al Portús i pensava en ella. A vegades seguia el camí fins al pont de l'autopista i envejava els cotxes que baixaven a Barcelona. Les dones de paper, de Joan Daniel Bessonov, publicat a l'editorial Trabucaire.
2: Esquitxos de llibres.
1: Amb en Pere Manzanares.
2: De Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels. En FIAC 95.

Vaguejant carrers estrets, amb records invertebrats, amb amors estacionats en indrets del meu passat.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: L'associació Ludopia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
3: Qui perd la llengua perd la identitat. Ja n'hem parlat de les comparacions. Per enriquir la nostra parla o per ser més precisos quan expliquem coses, utilitzem de manera espontània imatges, comparacions. Són pas decisions personals, són imatges col·lectives que han entrat en la llengua. Per exemple, en un concert, o pels carrers de Perpinyà el dia de la Fira de Sant Martí, que hi ha pas plaça per tothom. I bé, direm que sem premits com d'arengades. O per parlar de qualcú que té les orelles tapades, direm que és surt com un perol. Aviam si coneixeu aquestes. Aquesta dona té el cul com una tremuja. La tremuja és l'embut de fusta que se posa sus la tina per hi besar el vi. Tossut com un macho. Torrat com un cacauet. Torrat en el sentit de borratxo, eh? És que tinc el canyó eixut com un tall d'esca. Hi ha poca gent que se n'heu recordar, eh? Mais l'esca és aquest bolet que creï a la soca dels aires i que abans s'emprava per encendre el foc a la ximeneia. L'esca. Eixut com un tall d'esca. I què fa aquell minyó així, plantat com una termenera? Les termeneres són aquestes pedres dreçades que marquen les fronteres entre els municipis. Botat com un galàpet. Un galàpet a Rosselló és un gripau, tothom ho sap.
2: La Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludopia.
4: Radio Arrels, a Perpinyà, 95.
5: Radio Arrels. Són les 8 del vespre.
0: Escolteu Radio Arrels.
6: Radio Arrels.
7: Radio Arrels.
8: Radio Arrels.
5: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
9: Una hora 100% en català.
8: Ràdio Arrels.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

sense paraules com Nepal. Míssils d'amor contra l'asfalt.

mor el món, com mor la gent, com moro jo. Com mor la pau, en mans dels cruels,

gran poble maia, ens girem demanant el perdó per gosar fer una cançó sobre la teva predicció. Però ens has forçat la mà, tot designant bugarac, a la porta dels catalans, tu, el gran poble del Yucatán.

vegades els passa gana, com que pels pendents del roc no hi quedava més lloc, abandonat i resignat.

gran poble maia, l'humanitat t'agrairà. De la destrossa amb sa bondat que ets a qual ens has salvat. Car malgrat tots els pronòstics, la terra quedà intacta. L'única cosa que va petar va ser el gloriós pic de Bugarach. Anirem tots a Bugarach, crac, crac. Hi haurà un gros sotrac, crac, crac.

0: Memòria amb un home que s'ha destacat en el món econòmic i en la mobilització social en defensa del país. Jean-Jacques Planas, president de la Federació del Batiment del Llenguadoc i Rosselló, també va ser president del col·lectiu No a la THT. Una missió enregistrada amb Jean-Jacques Planas l'octubre del 2018.
1: Ja hem parlat de l'empresa. Va començar treballant als 16 anys com a aprenent a l'empresa del pare i després, per causa de la malaltia del pare, va haver de dirigir l'empresa. Primers anys pas fàcils, després la cosa va anar millor. I un dia del 2001, Jean-Jacques Planas arriba al projecte d'instal·lar grans torres elèctriques pel vostre Vallespir.
2: Sí.
1: Començarà una de les grans mobilitzacions d'aquest país per impedir aquest projecte. Recordaré les dates més importants. 15 de març del 2002, els elegits de 35 comunes es reuneixen a Vilamulaca i decideixen oposar-se a aquest projecte. El 3 d'octubre del 2002, diverses associacions creen el col·lectiu No a la THT. El 31 de maig del 2003, 10.000 persones es manifesten a Perpinyà. 31 de gener 2004, 6.000 persones a Perpinyà. 12 d'agost del 2004, 14 batlles del Vallespir signen el jurament de Montferrer, es comprometen a no negociar individualment amb RTE, l'empresa que gestiona el transport d'electricitat a França. Setembre 2004, 4.000 persones a Ceret. 2005, 5.000 persones al Portús. 1 de març 2008, 15.000 persones a Perpinyà. Sí. Tot això ho teniu al cap, eh?
2: Sí. Me'n recordo com si era ahir, eh?
1: Fins que el 2008 el mediador europeu, Mario Monti, anuncia el soterrament de la línia.
2: Sí.
1: En quin moment entreu en aquesta mobilització i per què?
2: Vaig anar, el primer contacte que vaig tenir amb el No a la Mat va ser la manifestació, la primera manifestació de Perpinyà, on hi vaig anar perquè l'idea de torres que traversaven el Rosselló m'anava pas bé, tampoc. Doncs aquí va ser, vaig pas entrar en aquesta època en el col·lectiu, però vaig anar en aquesta primera manifestació. Hem pres el senyor diputat Sicre batre pa a Madrid dins d'un calai, ens va dir que batre pa dins d'un calai, un projecte que passava de RTE i d'Endesa, que passava pel Vallespir, que muntava Montferrer i que anava doncs, a travessar i baixava sus de Massanet, Massanet de Cabrens, i doncs que ens fotia totalment la nostra l'idea que ens fem del Vallespir, que és un indret turístic, un indret natural, ens fotia tot això al llam i doncs era pas possible. Doncs va el senyor Cicle ens va reunir a Montferrer, la gent de Courseby, la gent d'Altec, la gent de Montferrer, tot el Vallespir, i ens va dir doncs que ell faria el que nosaltres exprimiríem.
0: Jean-Jacques Planas en una emissió enregistrada l'octubre del 2018.

demanant ajuda.

emocions que no s'esborren. Martell de llum, fals de treball, punxa de temps. Branca i llavor d'un temple antic,

avui també ha eixit el sol i me'n recorde de vosaltres. El temps d'ací és fred i fosc, exiliat, sense paraules.

0: Ràdio Arrels, el volum 88.2.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: A Estuer, 93.

dang, da dang, bloop, bloop, bloop, gak, da dang, da.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

No estic de tornada enlloc. No esperis de mi ni un consell.

no estic de tornada enlloc. I no és que hagi perdut el tren, és que estic jugant com un nen. I m'agrada el joc, és que estic

0: Ràdio Arrels, Alenyà, 95.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: A Fontpedrosa, 95.5.

La pluja rere la finestra, l'estiu s'acaba dolçament. A glops la terra sedegada, aprofita l'aigua del cel. També els meus ulls humitegen i ploro el meu amor llunyà. Tinc la tristesa per companya, del meu mal m'hauré de curar. La pluja rere la finestra, la meva estimada potser no sap encara les recances que l'absència per mi pot fer. No tinc res més que les paraules del meu cor pacient i malalt. Es queden damunt la taula posades en un paper blau. La pluja rere la finestra sembla que no es vulgui aturar. La llum de la seva mirada joga amb l'ombra del malestar. Com el veïbé de les ones, la meva anima un balanceig. Pensa que d'aquí una estona amb ella anirà de passeig. La pluja rere la finestra moll els carrers i els seus teulats. I al terra de la meva cambra algunes gotes m'ha regalat. Potser la via mal tancada, potser que són massa plural. Ara tancaré les ventalles, convent dolences aixecar. La pluja rere la finestra i el meu cor es batenat de la ferida a la mancança, que és el mal dels enamorats. Algú trasteja per l'escala

rogerera a la finestra. L'estiu s'acaba dolçament. A glops la terra s'adegada, aprofita l'aigua del cel.

defiendo tu hijo. Es preciso matar para seguir viviendo.

0: Ràdio Arrels, a Saragossa, 93.1.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: A Font-rabiosa, 93.1.
3: Nous som

treure els boixos pins fatjos endins, deixant anar tots els ratolins que hem de ser folls com a dins de tritonets de cor estret que no hem fet res per despertar d'aquest malson que no és etern i sap portar-nos a cavall.

0: veure.
1: Cels quadriculats, rambles cobertes, asfaltades, terres guanyades al mar, profetes per tots els camins que us heu pensat i doncs què vols, notem impactes tan petits que és ben normal que quan som grans ens quedem tots de panxa en l'aire. Roures, boixos, pins, fatjos, endins, deixant anar tots els ratolins que hem de ser folls com a alevins, de tritonets de cor estret que no hem fet res per despertar d'aquest malson que no s'entén ni sap portar-nos al fi.

La cançó que escoltareu l'ha feta Guillem de Fac, més de mig manacorí i fill d'Antoni Cremat. La va fer a Son Coletes, una hora baixa de març. Déu vulga que per molt d'anys pugui anar-hi caminant. L'any 1450 pitjor fou que el de sa fam. Els rics mengen pa de xeixa, diuen ses dones plorant. Els rics mengen pa de xeixa i per nosaltres sols no hi ha mestall. Lo tort ballesteu escolota i li han

per donar compte al rei. A Nàpols varen anar i el rei

de sang. I era una colla de veure. Tots eren manacorins. Si ho eren els condemnats, també ho eren els botxins. Primer mataren amb mates i llavors amb fullana i en Gil, en Nadal, en Mascheró, en Guinovart i en Fornit i l'Otort Ballester el penjaren escorxat de viu en viu.

Després d'aquesta endemesa, tot romangué com abans. Els pobres més boca closa i més vídues plorant.

medusa o llança o molt transcendental. Llarga no, de mesura sindical.

mals. Grisa com boira o lluent com l'esclat, que quan comença creus que s'ha acabat.

si no em surt, et reembolso i em paus. Però les drogues, dones, cartes, daus, se'ls han menjat i no te'ls puc trobar.

sembla ser que fabricava cançons. Unes suaus, però d'altres com canons. D'ús a llençar, com moltes transcendentals. Llargues no,